0: La Salud Valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per a joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits el més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
1: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això. Bueno. A veure per on ixen estos.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia deberían de aportarse en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però el que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar. I, però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus diguem, de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla. I després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denis. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures. I són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcioni de forma adequada. Són tots avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos es parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades, de manera que estigui a repartir el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar, però que n'hi ha que fer-los per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, de les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així nada té que ser i així esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, igual, jo... Ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els psicòlegs es donaren compte de que poden fer-se millor. No? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
0: ADN València Club de Futbol.
10: Mi padre siempre me decía que mi estalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
11: ¡Ay, perdón!
10: Mi estalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004, que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta, incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
11: Un agua, porfa.
12: Son 125 pesetas.
10: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
11: También es el mío.
0: Mestalla és etern. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Vinga, anem a veure aquest valor de Jesús Vázquez. Sadik, al pal! Sadik,
2: no.
1: Gol!
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡El del empat! ¡El del empat! ¡El del empat, Sadik! ¡Gol! ¡Sadik acaba de marcar el gol del empat del València! En el minuto 29, Nisas entra desde la banda izquierda. El primer remo de Sadik, que va al pal. Y ahí desde terra fica la cama Sadik, conforme ha pogut, per espentarla, per marcar, per empatar el partit. Sadik Umar, que torna a retrobarse amb el gol en Vallecas. L'empat per al València. 1-1, Sadik.
0: VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club, nova era.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el camp de Mestalla.
0: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
4: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.
1: Pues ahí está jugando al Valencia. Era Pepe Lu que buscaba el pase para Luis Rioja, pot arribar Luis, ahí está Luis Rioja, busca la centrada, el balón dins l'àrea, ojo, es penal, penal, penal, penal, penal, penalt a favor del València, el penalt clar, el penal clar, sí senyor, a favor del València, i s'ha centrada des de la banda dreta Luis Rioja, el penalt a Hugo Duro, claríssim, no ha dubtat Cordero Vega en assenyalar la pena màxima. Un penalti a Hugo Duro de Hilaria.
5: Y tarjeta amarilla para Omar Alderete, que creo que ha sido el autor de esa pena máxima. Vibra Mestalla, era el primer ataque de nuestro equipo. Qué buen balón a la espalda de Luis Rioja. Y ahí entraba el máximo anotador del Valencia, Hugo Duro, para forzar esa pena máxima.
1: Sí, señor.
5: Y va a ser Luis Rioja el encargado del lanzamiento. Al menos es el futbolista que ahora mismo tiene el balón en las manos.
1: El penal es clarísimo, de Omar Alderete sobre Hugo Duro.
5: Que ha visto la cartulina amarilla, insisto.
1: Y el penal
6: se anticipa muy bien, se anticipa muy bien Hugo y sí. Alderete, que no
5: se
6: lo
5: se la
6: ve
5: deja
6: venir.
5: Rioja, por cierto, a Pepelu.
6: Claro, es decir, Pepelu mete el pelotazo en largo, Rioja, digamos, un pelín limitado por su pierna derecha, pero...
1: Pues va el penal, talló Pepelu, venga, para abrir el marcador en este comenzamiento de partida, en este minuset. Valdedenia, va Pepelu, que también es un especialista en el lanzamiento del 11 metros. Allá va Pepelu, Valdedenia, Pepelu, el lanzamiento, ¡gol!

0: Moments històrics del València.
1: Gonzalo Medina, Augusto Milego, Julio Gascó, Pascual Gascó, Fernando Marzal, José Llorca i Andrés Bonilla, set jovens amants de l'esport rei, van decidir en març de 1909 començar un somni junts, crear un club de futbol. I va ser en el bar on solien reunir-se, el cèntric Bar Torino, on van redactar l'acta constitucional i els seus primers estatuts. El València Futbol Club acabava de néixer. Però per a començar, també eren necessaris un uniforme i un escut. L'equipament va ser senzill, una camisa d'esport i uns pantalons, els dos blancs, encara que anys més tard canviarien el color de la part inferior pel negre. I del disseny de l'escut s'encarregaria un dels fundadors, Andrés Bonilla. Però on jugar els partits? El camp del Girós, situat prop de l'actual Mestalla, va ser on el València va començar la seva marxa esportiva i on el 25 de juliol de 1909 jugaria el seu primer partit, empatant contra el Gimnàstico. Pronte, els membres del club es van adonar que ixe solar on competien necessitava millores si desitjaven continuar. I va ser el propi Medina qui va prestar les 25.000 pessetes necessàries per a les reformes, diners que anava a destinar per a la seva boda. D'esta manera, van tancar el camp, van posar tanques al terreny de xoc i van crear els primers vestuaris. Tot estava preparat per a que el València Futbol Club començara a brillar. Perquè el València no és només un equip de futbol. És orgull, és lluita, és passió, és un himne, és llegenda, la història d'una llegenda, 100 anys d'un sentiment etern.
2: Hola, soy Hanna, escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
0: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Arranca la Liga. La 2026-2027 comienza a caminar. Una temporada especial per ser la última del nostre santuari, on la unió farà la força. I precisament amb la força de Mestalla volem sumar els primers 3 punts en joc. Este dissabte, des de les 6:30 i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València Club de Futbol, Real Club Celta de Vigo. Un autèntic partidàs que podràs disfrutar amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Equip, afició i Mestalla, junts a per la victòria. Este dissabte, el València Celta, a la ràdio del sentiment.
3: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de València Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: El nombre más breve que ha llevado el Valencia en la camiseta como sponsor solo llevó dos letras. El nombre más breve que ha llevado el Valencia en la camiseta como sponsor en su historia solo tenía dos letras. Dos letras. ¿Cuál?
2: Bueno, creo recordar que es K. K. La K y la A. K.
1: La K y la A. K. ¿Sí? Te suena esa...?
2: El Ford K. Pues K.
1: El K. Referido a un modelo de coche, ¿no? Sí, por lo que estás diciendo. ¿Crees que es K?
2: Que por cierto, no sé si se venderían muchos. No sé si aún estará por ahí.
1: Eso ya lo desconozco.
2: No me suena verlos por ahí.
1: ¿Crees que es K? La K y la A. Dos letras, como sí. Te pedía la pregunta. ¿Y crees que ese ha sido el patrocinio, el sponsor más corto que ha llevado el Valencia en cuanto a letras en su camiseta en la historia? Muy bien. Contestamos K y comprobamos. Sí, señor José Manuel. Es correcto, tercer punto para ti.
0: VCF Media, VCF Radio. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
3: Fames de Sentines, ens ensenyaren a estimarte y a sentir els teus colors. Antuem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
4: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
5: VCF Educa. Orientación al ego versus orientación a la tarea.
6: María Ángeles Atienzar, del Departamento Psicoeducativo de la Academia, explica los caminos de la competencia.
7: Todas las personas queremos sentirnos competentes en aquello que hacemos. ¿Pero qué es ser competente para ti? Tenemos dos caminos. La orientación al ego, en la que me siento competente cuando soy mejor que alguien, me comparo. Cuando obtengo resultados, gano, tengo sobresaliente, o cuando me reconoce la gente. Si esto no pasa, me sentiré inútil y que no valgo, pero es que te has tendido una trampa a ti mismo, porque te has juzgado a ti tu competencia con cosas que no dependían solo de ti. Siempre va a haber alguien mejor que nosotras, no siempre vamos a ganar los partidos, o no siempre la gente va a reconocer mi esfuerzo. Solo por eso no eres bueno, competente en algo que te apasiona. Tenemos una segunda vía, la orientación a la tarea, en la que me siento competente cuando mejoro en mis habilidades, cuando me esfuerzo al máximo y con pasión en lo que hago y cuando me comparo solo conmigo misma. De esta forma, si los resultados no son los esperados, solo me invitará a seguir persistiendo, porque mi plan siempre fue mejorar, no compararme con nadie. La orientación a la tarea nos lleva a una mejor autoestima, mayor persistencia y mayor capacidad de mejora. Merece la pena, ¿no? Para orientar a nuestros hijos e hijas o jugadores o jugadoras a la tarea, basta con dos cosas: reforzar el esfuerzo antes que el resultado y ayudarles a ver cómo progresan, sin comparaciones.
8: Hola, soy Stoile Dimitrescu. Escucha nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
0: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
9: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
10: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
11: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
12: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
13: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
14: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.

0: van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es l'11 del València que vol assegurar avui matemàticament la permanència. Sí, en Anoeta davant la Real Societat en la porteria. Està en un gran moment, està sent salvador i decisiu. El porter de Macedònia, Stole Dimitrievski, en defensa, banda dreta, va continuar jugant de lateral. El basc Unai Núñez, parella de centrals per al suís Erai Xomert. I avui exercint de capità el d'Aldaya, César Tàrrega. La banda esquerra per a Jesús Vázquez, perquè José Luis Gallà està lesionat. Avui Jesús va jugar en ixe lateral esquerre, en Guido Rodríguez, l'argentí, Filip Urinić, en el doble pivot en el centre del camp del València. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja i el guajín Diego López, que ve de marcar el gol de l'empat davant el Rayo Vallecano. De segon punta, alliberat ahí el de Xilete, Javi Guerra, i dalt el golejador del València, Hugo Duro. I per part de la Reial Societat, Mataracho, que va alinear un equip en moltes novetats, en molts canvis. Sale Remiro en la porteria. En defensa, banda dreta con Diem, per avui capital que diu adeu a Reial Societat, Elustondo, parella de central, Zubeldia i John Martín. Aye Muñoz en la banda esquerra, centre del camp per Alex del València, Carlos Soler, Beñat Turrientes i el gallec Brais Méndez. I el trident ofensiu per a Pablo Marín, el Ruiz, el rus Zaharian, i dalt l'islandès Oscarsson. Xiurarà el navarrés Josu Galek. En este àrbitre pues no hem pogut guanyar esta temporada, perquè ens ha pitat dos partits: la derrota en Mestalla davant el Celta de Vigo i l'empat en Mendizorroza davant l'Alavés. Esperem que avui n'hi hagi més sort amb este col·legiat navarrés, que estarà ajudat pel VAR per David Gálvez Rascón, el col·legiat madrileny que estarà en el VAR. Pues tot està preparat, tot està pront per a que siguin les 7 de la vesprada en punt. 2 minuts, tenen que començar tots els partits a la mateixa hora, per això ja els dos equips estan sobre el terreny de xoc. L'àrbitre també ha esperat a que siguin les 7 en punt per a que comencen tots en el mateix horari. I ja sabeu, avui el partit és televisat per Movistar. Els que tingueu pues, Movistar en casa, teniu l'opció d'àudio 5. En l'opció d'àudio 5 podreu escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Vicent Burguete i de servidor així en Anoeta per a este partit entre el València i la Reial Societat en este penúltima jornada de Lliga, diumenge 17 de maig, així en Donosti, en San Sebastián. El València buscant assegurar matemàticament ja la permanència. Li val guanyar, li val l'empat, també fins i tot perdent, i si s'hi dona sèrie de resultats també estaria salvat, però ja diem, volem la victòria, volem acabar bé esta temporada, com vos hem contat en la prèvia d'este partit que està a punt de començar. Así en Anoeta, ahí está el València, ahí está Javi Guerra, Diego López, esperante el árbitre, pues xiule l'inici del partit. Estem ja pues en el compte enrere, perquè queden segons per a que siguin les 7 de la vesprada. I ja dic, tots els partits han de començar a la mateixa hora en esta jornada unificada de la Lliga. Pues tot està preparat, així en l'estadi de Anoeta, i estan les senyals horàries, les 7 de la vesprada. Espera a rebre l'ordre Josu Galek, el col·legiat navarrés, per a que comence el partit a Sina Noeta entre la Reial Societat i el València. Pues va a començar el partit. Vinga, València, lo que hem dit, a per la victòria, assegurar ja matemàticament la permanència en esta penúltima jornada de Lliga. El primer baló llarg que ha ficat ahí el València, la deixa passar Javi Guerra per a que se'n vaja fora, i el servici de banda favorable per al València. Pues Javi Guerra, lo que diem, de segon punta, ahí més alliberat, i Urinić, avui en compañía de Guido. Urinich que avui juga en el lloc de Pepelu. És el canvi respecte a l'altre dia, més els que estan lesionats. Jesús Vázquez i Unai Núñez per Gallà i per Renzo Sarabia. Bueno, pues la pilota en moviment, que l'ha ficat en llarg el porter Stoli Mitreski, pues de porteria a porteria, pràcticament, per a les mans de Ale Remiro i el que hem comentat, Ricardo Arias, a oferir un bon partit, una bona imatge. A veure si podem repetir el bon partit que ferem, les bones sensacions que va oferir l'equip en Bilbao fa dos... pues bueno, la setmana passada, no anar allà més lluny, pues avui així en San Sebastián, en Anoeta.
2: Pues vamos a ver la actitud, ¿no?, de los jugadores, que son los auténticos protagonistas. Todos dependemos de ellos. Ahora ya el partido está empezado. Ahora ya las cábalas, las estadísticas, ahora ya es un simple partido de fútbol, 11 contra 11... Esperemos que no 12 contra 11. Y nada, pues a ver cuál es la actitud del equipo. Y si se siente fuerte y con confianza, ¿no? Y bueno, a ver si obtenemos un resultado positivo que nos hace mucha falta.
1: Bueno, pues valor para la Real Sociedad, una Real Sociedad que tampoco se juga res en este partido. Ellos ya están salvados matemáticamente en los 45 puntos que tienen. També a jugar competició europea per ser campions de Copa. Ojo que ataquen ells. Oscarsson busca la centrada i més mal que no ha arribat per a la rematada, per a la segona jugada. Penxa en el baló, dins l'àrea. Ojo al rechaz, el llançament i gol.
2: Era fora de juego,
1: gol de la Real Societat de Ayen Muñoz. Acaba de marcar Ayen Muñoz als dos minuts de xoc. Ja dic, en la segona jugada venia Ayen Muñoz i acaba d'avançar a la Real Societat al marcador.
2: No sé quién se lanza al suelo.
1: El gol del lateral esquerre de la Real Societat.
2: No sé quién se lanza al suelo a interceptar el balón, el remate y la desvía. No sé si es Tárrega o Unai. Pero tengo mis dudas, en el pase que... En el centro que realiza Oscarsson, yo creo que... No sé.
1: Oscarsson centra, ahí no troba rematador.
2: No, no
1: la jugada continúa, no ellos centren desde la dreta, ahí entra Ayen Muñoz, sol, entra a Islaria y en un llançament, pues, marca y avanza la Real Societat al marcador 1-0 a dos minuts de xoc.
3: De totes formes, això és a lo que me referia, que al final els jugadors, encara que siguen suplents, com és el cas de Ayen Muñoz, 4 partits sense jugar, pues al minut 3 te claven un gol. És lo que me refereix, que és primera divisió, i per molt que l'altre equip jugue en més o menys suplents, pues els propis jugadors que volen mostrar la millor versió per a convencer al tècnic i també a l'afició.
2: No podíamos empezar peor,
1: Bueno, pues no podíem començar pitjor les coses, però bueno era encara igual, molt de partit.
2: Igual,
1: acaba de començar.
2: Igual sirve para bien.
1: Sí. Pues encara queda molt de partit per davant, però bueno, no era este el començament esperat en este partit, que als dos minuts pues marcarà la Real Societat, s'avançarà al marcador amb el gol d'Ayen Muñoz. Bueno, pues encara queda temps, per a reaccionar i per a refer-se con se sol dir Ricardo,
2: Pues sí. Esa es la única esperanza que nos queda, ¿no? Que acaba de empezar el partido.
3: Es más, Robi, Ricardo, vos vais a donar una dada. Y es que es el primer gol como profesional en primera división de Ayen Muñoz. En toda la segunda vida desde la temporada 2018-2019. Due en el primer equipo y sin a que, pues ya diem, es un gol de realidad de que el Valencia no es pot confiar, pero molt menos que Isa Baralla per la Sens, bueno, per la Sens no, per la permanencia, disculpeu, la tinga prou acomodada.
1: Bueno, pues venga, no han comenzado el partido. A ver si son capaces de reaccionar en cara.
2: Por cierto, ahí está lloviendo o hay posibilidad de lluvia.
1: Está núvol.
2: Porque
1: está
2: aquí
1: núvol.
2: Está cayendo una, Robi, pero de
3: así,
2: cuidado.
3: Así literalmente es como ahora mateix el partido de Valencia. Ahora mateix ha sido un tro, así en Paterna, igualet que el gol de Ayen Muñoz.
1: Así está núvol, de momento no plou. Bueno, pues ahora ataca el Valencia, no, esa jugada. Arriba Diego López, línea de fons, evita que el baló isca, a veure que ho intenta Diego López que cau, i és falta, li han fet falta a Diego López, la falta lateral era Jesús Vázquez, el que entrava era Jesús, el que entrava per ixa banda, había desdoblado ahí a Diego López y la falta es a Jesús Vázquez. La falta que va a botar el Valencia en la part lateral dreta de la frontal del área de la Real Societat. El Valencia buscant empatar el partit en este començament d'encontre després d'eixe gol que ha marcat Aye Muñoz per a la Real Societat. Allà va la falta que va votar Filip Urinich, el suís. Ja falta lateral, allà va Urinich al llançament. Anem a veure si a valor parat podem aprofitar el valor. Llançament directe per dalt. El llançament directe de Filip Urinich anà per dalt del travesser de la porteria. Dale Remiro, que trau ràpid en llarg, tractant ahir de sorprendre. Un valor llarg ahir per a Pablo Marín, però bé, ha arribat ahir per a recuperar la pilota al València Filip Urinich. La juga Jesús Vázquez, ara per a Javi Guerra. El valor del de Xilet en la pilota, jugant darrere, buscant ahir línies centrals, Tàrrega, per a Dimitrievski, Guido, tocant-la ahir. Arrere de nou per la que la traga Tàrrega i és ara Luis Rioja el que juga arrere i per al lateral per a Unai Núñez, que ja va ser lateral l'altre dia quan va entrar substituint Renzo Sarabia. I avui de nou Jesús Vázquez recuperant la pilota. Ahí està Jesús amb el baló, té que xora arrere, pressiona la Real Societat, l'eixida de baló nostra i ahí està traguent ixa pilota ara arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski, trau en curt Guido i ara ahí per a Erai Xomert, per a que se'n vagin cap amunt el València. Ahí està Xomert, canviant el xoc completament a banda dreta. A veure que pot arribar Luis Rioja. Pot arribar Luis Rioja, arriba el Sevilla. Ahí té que recular i buscar i se passe arrere. Però ficar-lo una altra volta per a que jugui Filip Urinich. Urinich i Guido. Guido tocant-la ahí per a Diego López. Per dins, ara canvia el xoc a l'esquerra per a Jesús Vázquez. Desdobla Diego per ixa banda esquerra, la torna a col·locar, a veure ixa pilota islària per a Javi Guerra. Javi Guerra que busca el llançament i gol.
2: ¡Vamos!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! ¡El gol del empate del Valencia! ¡El gol de Javi Guerra! ¡Win minuts de xoc! ¡Bona la jugada ahí! ¡Que se ha marcat el Valencia! ¡Que ve a definir! ¡Javi Guerra! ¡Per empatar el partit! ¡Per a ficar el 1-1 al marcador! ¡Que ve li ha pegat! ¡Javi Guerra! ¡El de Xilet! ¡La jugada! Era bona ahí, per ixa banda esquerra que havia protagonitzat el València. Buscat el passe ahí per a Javi Guerra, que l'ha col·locat ahí perfecta. El passe, el pontete que li ha fet Diego López, com se l'ha preparat Javi Guerra. I el gol de l'empat del València, 1-1.
3: El gol de Javi Guerra que ahí veíem, la combinación, la que va a decir de paterna Diego López, Javi Guerra, dos jugadores que s'entenen a la perfecció i al final és qüestió de temps, pues Diego López, ja veiem, gol en l'últim partit, ara assistència, el jugador asturià, a veure si recupera un poc de confiança, perquè quan té confiança, sense cap dubte és un jugador, un actiu molt valuós de la plantilla. I ahí estem, Javi Guerra, segon gol de la temporada i la xusta al pal més llunyà, al segon pal, on no aplega Àlex Remiro. Javi Guerra que fa gala de la seua qualitat.
1: Un gran gol, Ricardo,
2: ¿eh? Lo más importante es igualar la contienda, ¿eh? Porque en el minuto dos que te marquen te hace pensar en qué vamos a hacer ahora si se nos echan al traste todos los planes, ahora tenemos que remontar y lo mejor que podía ocurrir es esto, ¿no? Que empatáramos rápidamente. Ahora empieza
1: pues
2: un partido nuevo y más allá de que, bueno, nosotros hemos tenido un error porque en la jugada del gol cuando recibe ahí saltan tres jugadores nuestros y ninguno logra despejarla. Y ahora también, ahora creo que Javi, por las cercanías hacia la portería, hacia Remiro, hay tres jugadores de la Real que no le entra ninguno y salva a los tres de una manera, pues bueno, de la única manera que podía conseguir el gol, ¿no?
1: Un gran gol, sí señor, de Javi Guerra para empatar el partido al minuto 8 y lo que dice Ricardo, para reaccionar rápido después del gol de la Real Societat. Un Javi Guerra que ni se posició, Ricardo, ahí de segon punta, de segon davanter, més alliberat ahí de... Bueno, jo crec que ahí dona molt bon rendiment, Javi.
2: És que Javi, tienes que liberarlo de trabajo defensivo. Para eso están Guido y está Ugrinić. Y Luis Rioja y Diego López. Y bueno, porque si no dice, bueno, pero ¿con cuántos atacamos? Solamente con Hugo Duro contra cuatro defensas. Pues bueno, la aportación de Javi se está viendo, ¿no? Es un jugador que llega con mucha facilidad, tiene buen disparo y lógicamente hay que aprovecharlo.
3: Javi Guerra que com dèiem al principi de partit, quan hem vist l'11, que al final rendia sent més còmodo, més prop de l'àrea rival que de l'àrea pròpia. Jo crec que és un jugador per a veure el futbol de cara i no d'esquena, en aquesta posició de número 6, més retrasada que l'hem vist en ocasions. I pues, ahí veig, al final Javi Guerra és un jugador que té un talent espectacular, però hi ha que saber localitzar-ho i també pues, saber traure-lo a la palestra.
1: Bueno, pues 1-1, minuto 11 de esta primera part, así, en Anoeta. Este empate, el València estaría salvat matemáticamente en esta penúltima jornada de Lliga. Cuantara voltra la pilota en defensa, ataque en edge, la Real Societat, pilota a la esquerra per allí Muñoz, tocant-la ahí, precisamente el balón per a Carlos Soler, que volia filtrar esa pilota, no li xit, recupera la pilota al València, rere Guido per a César Tàrrega. El Wii Capital Valencia que golpecha la pilota larga buscando Hugo Duro. Corre el madrileño. Ahí está Hugo Duro en el control de la pilota. Se le va el control a Hugo Duro. Ni se pase ya que le había colocado César Tàrrega. Pero lo que di en Ricardo era vos reaccionar rápido. Y el Valencia, pues guafete. A los 3 minutos marcaba Jay Muñoz.
2: Pedíamos
1: 5 minutos después empatada en nosotros.
2: Pedíamos la dosis necesaria de suerte. Y la hemos tenido, porque si ellos han tenido suerte en su gol, nosotros también hay que reconocer que la hemos tenido, porque el balón pasa entre las piernas de tres jugadores, de tres defensores. Pero bueno, ya, estamos empatados.
1: Bueno,
2: que
1: lo bueno. Ahora juega la Real Societat, ni a falta de Guido Rodríguez, la falta del miscampista argentí del Valencia.
2: Bien hecha, hombre. Cortas un contraataque a la primera.
1: Sobre Óscarsson, el davanter islandés de la Real Societat.
2: La verdad que a este jugador pocas tácticas defensivas le podemos dar,
3: Exacto.
2: Pocas enseñanzas defensivas.
3: Sí, ya ve curtit, recordem.
2: Aparte que también sabe hacer las faltas.
3: Exacto, es
2: y en el sitio donde las tiene que hacer. Para que no le castiguen con
3: molt important, perquè una cosa és fer-les faltes, que per això qualsevol jugador pot fer una falta, i altra, saber on fer-les i quan fer-les.
1: Bueno, pues ara és la Real Societat el que vol treure la pilota des del seu terreny de xoc, canviant el xoc a eixa banda esquerra per a Zaharian,

0: Defensa, en defensa hay que ver es que es un, bueno, primer la conducció que fa el jugador que està en Guido, que no s'aclaren ni Jesús ni Guido. I després sí que es de veres
1: no,
0: que...
1: No, però esa jugada, Vicent, esa jugada, Xomert és el que tiene que cubrir les espaldes de Tàrrega. Porque Tàrrega tiene que darse la vuelta, tiene que tirar para atrás. Y el que tiene que ir a ese jugador es Xomert. No puede llegar con esa facilidad y con esa soltura, y sobre todo solo no puede llegar hasta ahí.
0: Totalmente.
1: Es que son, es que son regalos nuestros. No es acierto de ellos, es un regalo nuestro. Y ahora a ver cómo, ahora a ver cómo levantas esto.
0: Pues bueno, ahora, el Valencia que tiene que ser...
2: Corner ara, la jugada a córner ahí. Se való de Hugo Duro, que ha acabat en córner. Davanter del Valencia que buscava ese gol de l'empat. Ahí se l'han portat bé Hugo Duro, però al final li l'han llevat. Y el balón acaba en córner, que va a ser Peral Valencia. Ojo, y se baló la pilota penchada, la trao ahí Oscarsson. Y el balón de un árbitro que tiene que ser para la Real Sociedad.
0: Sí, però fixeu-vos que realment el València quan més mal ha fet és quan ha sigut més agressiu. Entonces, encara que pergues metres en el teu camp, pues el València que sigues de veure és que quan ha deixat de ser agressiu ha concedit massa. Veurem la mitjoreta que queda, 25 minuts més temps reglamentari, si el València pot agafar aquesta inèrcia per acabant si... i siguen verticals.
2: Sí, a veure si podem reaccionar com hem fet en la primera part, que s'avançava la Real Societat. A veure si ara de nou que estem per davall el marcador són capaços de revertir la situació i d'empatar el partit per a no dependre d'altres resultats, perquè la València en estos 43 punts n'hi hauria que veure. El Girona continua perdent, no?
1: Sí.
0: El Girona continua perdent, correcte, i de fet l'únic marcador que s'ha mogut és el de la Real contra el València.
2: El València estaria salvat, no? En la derrota del Girona.
0: No, però encara no seria matemàtica, perquè contra el Girona s'ha empatat a gol a Verats.
2: Sí, exacte, sí, exacte.
0: I hi ha que esperar-se a la diferència de gols, que esperar el València té millor diferència de gols.
1: No podemos esperar al partido con el Barcelona.
0: El València té que sumar com sigui.
1: La solució la tienes en el partido de hoy.
2: I lo que tenga... Per això diria jo que n'hi ha que anar a buscar el gol de l'empat consiga.
1: Exacto.
2: N'hi ha que anar a buscar el gol consiga i no dependre d'altres resultats. Perquè, evidentment, amb esta derrota no estaries matemàticament... salvat ni molt menys,
0: Lo que no has de fer és precipitar-te en balón, sobretot en camp contrari, perquè la València pot entrar en un bucle infinit de perdre balons, de pèrdues, i ahí sí que no hi ha més volta de fulla.
2: Pues ojo ahí, que és la Real Societat ara. Se preparen els canvis, se preparen ja canvis. Anem a veure en el València. Ara és la Real Societat, el passe... Ahí de Lustondo, recupera la pilota el Valencia, ahora Luis Rioja, el balón para Diego López, no arriba Diego López, le ha guayat ahí Pablo Marín, corre también Hugo Duro en la disputa y esa pilota, ahora Hugo Duro, ambice balón, Hugo Duro, el balón, pues van, está Sadik, está Pepelu, creo que van tres cambios de colp.
1: Ramachani.
2: Y Ramachani, sí, van tres cambios de colp.
0: Quatre canvis, Robi. Pepelu, Ramazzani, Thierry i Sadik.
2: Pues quatre. Tots teniu les imatges ahí de la televisió. Pues Sadik se torna a ficar la camiseta, anem a veure. Però bueno, anem a estar pendents finalment dels canvis que fa el València en esta segona part per a reaccionar, per a empatar consiga este partit que està perdent 3-2, va Thierry, va Pepelu i va Ramazzani. De moment són tres canvis. De moment són tres canvis. Els que va fer el València. Pues ahí ara

0: VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera, 107.9. A la Costera, Canal San Radio, 107.4 y Josa FM, 107.2. Safor Radio, 87.6. Per a la Costera y la Canal de Navarrés, Blu Radio, 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre y al Palància, 103.9. Y per a tot el món, valenciacf.com y també pots escoltar-nos per la app del València. Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Radio. VCF Media. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu així.
1: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Vigo! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
2: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
4: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
5: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
6: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
7: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir-se. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació, com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etc. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, en què pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i se'ns ha acumulat en algun lloc del cos i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic, però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va, evidentment, vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos,

0: anys, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys, i després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins de del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de... i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò un dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
0: Exactament. O un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra així en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això, també.
1: Pues mira, això s'interessa, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que aquesta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
2: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
0: Pues, esquemàticament, vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè...
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si és d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
0: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent, i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
3: ADN València Club de Futbol. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyem

0: de lastimarte i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del València.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim així a VCF Radio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la Comunitat Valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un premi, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
3: La obesidad podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat, que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres, els pediatres lo que fem és anar a un estables, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altament prevalent. Què vol dir quan estem sentint que ens diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi hava un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país, en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
8: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. ¿Y qué podemos encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenen que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és lo que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i ser un ben de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de la obesitat infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
0: El partit del València a VCF Ràdio. Arranca la lliga. La 2026-2027 comença a caminar. Una temporada especial per ser la última del nostre santuari, on la unió farà la força. I precisament amb la força de Mestalla
9: volem sumar els primers 3 punts en joc. Este dissabte, des de les 6 i mitja i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València Club de Futbol, Real Club Celta de Vigo. Un autèntic partidàs que podràs disfrutar amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Equip, afició i Mestalla, junts a per la victòria. Este dissabte, el València Celta, a la Ràdio del Sentiment. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol, terra de valentía.
10: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.

0: Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
3: Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa. València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
4: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: el millor de VCF Media.
1: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
4: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan de vinc a la Pestalla? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des que tenia 7 anys. M'ho deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? Aquí el valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tants joves valencians i altres que han vingut, Epi, Gorostissa, joves extraordinaris que han passat a la història de València. Posteriorment has tingut altres joves que el València ha sigut campió diverses vegades, i a Liga, i Copa, i totes les copetes que hi ha per ahí. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc, i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més. I és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull pel poble valencià.
2: Vostè, Vicent? Qui sóc?
1: Tu, Sàries. No t'havia de conèixer jo, tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencià. No sé si m'emportaré la bandereta i t'apagarà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: VCF Radio. El millor son en els gols del València.
4: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
5: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio.

0: Hola, soy Lena, soy de todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
1: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: Hola, soy Aymar. No te pierdas mis goles en la radio del Valencia. Amunt!

0: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
1: Fames de Sentines. Ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
2: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: Hola, soy Joel Fontanet, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
3: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
4: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
5: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
6: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
7: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera, 107.9. A la Costera, Canal San Radio, 107.4 y Josa FM, 107.2. Safor Radio, 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blu Radio, 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre i al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio. VCF Media.

0: Zaharian, tarjeta groga, per a Zaharian Perisha, entrada a Javi Guerra, la tarjeta es clara y el choque se reman prena Siena Noeta en este minuto 25, guañante el Valencia 1-2, ame el gol de Hugo Duro.
1: Es que le
0: en
1: pisa,
0: el 22.
1: Le pisa
0: ojo,
1: a Rubio.
0: Ahora un atrevalo Yark. Sí, sí, la tarjeta groga es clara. Es clarísima porque chafa Zaharian claramente a Javi Guerra. Ahora que intento otra vuelta al Valencia, pero anda Esquerra. Es Jesús Vázquez el que te la pilota. Jesús, que te que recular. Ficar y se pasa arrere. Pero a Xomer, que veo había fe Xomer en la jugada de Hugo Duro, ¿eh? Con Serenal Capamunt. Y Comlia filtrati se va lo dislaria. Para que rematara el golechador del Valencia, Hugo Duro, que aporta de gols. De gols. Hugo Duro en el seu compte particular, este segon per al València. Ara per la pilota, però estava bé atent ahí. Xomert per a ficar ixe baló en l'àrea Donostiarra. La pilota amunt, allà va Javi Guerra. Pues Ricardo Arias, en esta victòria, en este marcador, estaria més que salvatge en 46 punts en la taula de la classificació. Ja dient que al València li valdria per assegurar ja matemàticament la permanència. Un empate, una victoria, pues una victoria, 46 puntos, pues ya Dixon es que te hará el Valencia.
2: Robi, estem així també atents als altres partits de la jornada. Hi han dos gols més en el Elche-Getafe. Elche 1, Getafe 0 i Atlético de Madrid 1, Girona 0. Així que, bueno, encara pues, que el València que perguera, pegue, no, pues, hombre, ara mateix seria se també equip de primera divisió la temporada que ve.
1: Que se maten bueno, entre ellos.
0: I si acabara així a la jornada, després pues, podríem fins i tot mirar cap amunt en la taula de classificació. Però bueno, anem a esperar, que això encara no s'ha acabat, que encara queda molt. Però bueno, s'ha encarrilat bé la cosa. Bo a recuperar la pilota Filip Urinic, buscant el passe per a Luis Rioja. Molt forçat, no va poder arribar Luis Rioja. Però l'equip està bé, Ricardo. L'equip després del gol de l'empat que ha marcat Javi Guerra, li ha sentat molt bé perquè ja dic que pues ha pasado a ser un atre, ¿eh?
1: A mí sabes lo que más me está gustando es que aun a pesar de ponerte por delante en el marcador y haber remontado el resultado de 1-0, es que no estás metiendo el culo atrás. No estás jugando atrás, estás jugándole de tú
0: ojo,
1: a tú.
0: Que recuperen la pilota una otra vuelta. A Neor Hugo Duro amb el baló y ahora se han cantat y le ha llevat Carlos Soler y esa pilota per darrere, pero es lo que está comentando Ricardo. Anem guanyant, però l'equip vol més, eh? Claro. I l'equip va pel tercer. Ojo que ara ataquen ells. Oscarsson, l'islandès, en la pilota la deixa arrere, però que bé Guido fent la cobertura defensiva. Que bé Guido Rodríguez emportant-se aquesta pilota i desfent la jugada d'atac de la Reial Societat. Quan ara n'hi ha una falta.
1: Qué rápido ha estado.
0: Y ayer Muñoz sobre Luis Rioja.
1: Cómo ha sabido ver la jugada, que estaban tramando, eh? Muy bien.
2: Una de les coses que més s'ha notat, jo crec que des de la plegada de Guido, és que a l'equip abans li costava prou tornar cap arrere, corregant per la seva pròpia era, i és una cosa que Guido fa molt bé. De fet, pareix un típex, perquè és un corrector, Guido Rodríguez, i també l'equip sí que està siguent més vertical i atacant molt més, en lloc de tancar-te en la teva àrea, perquè pues, tancar-te en el teu camp front a la Reial en sa casa és una trampa mortal.
1: Por cierto, ¿a quién le han sacado tarjeta de la Real?
0: Zaharian.
1: ¿O ha sido a nosotros?
2: A Zaharian de la Real.
0: Bueno, pues este en el minuto 29, a punto de arribar a la mitja hora de esta primera parte. Se están ficando las cosas para Valencia en este 1-2, pero encara queda molt. Pero bueno, el Valencia ha fete el més difícil i és refer-se d'eixe gol matiner que havia marcat la Real Societat, empatar pronte i ficar-se per davant al marcador, que no era fàcil. I això és el que ens comenta pues Vicent Capilla, el teu amic Vicent Capilla, Ricardo, diu, ara tenim que jugar tranquils, hem fet lo més difícil. Pues sí, és cert, Vicent. Hem fet lo més difícil, pues ara a jugar en tranquil·litat.
1: Han hecho lo más difícil y ahora hay que hacer lo más práctico y lo más lógico. Que es saber jugar partido como te convenga. Y dejarles que arriesguen ellos. Y traspasarles la responsabilidad a ellos.
0: Bueno, pues la pilota per al València, per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Ja tenim, van arribar molts missatges. Mira, Luis Macarreras, diu Robi, Richard i companyia. esperemos un buen resultado hoy. Pues uy, estén guanyant, Luisma, estén guanyant.
1: Podría acabar el partido ya.
0: I ens envia un abraç molt fort el bo de Luisma. També Mamen diu, saludos para todos, Robi. A ver si hoy podemos celebrar la victoria con la familia al completo. Acaba de ser una otra volta yaya, Mamen, o sea que desde así li enviem les felicitacions.
1: Enhorabuena, felicidades.
0: A ver si hoy pot celebrar la victoria.
1: Ya tenemos otro...
0: Otro valencianista
1: más. Otro valencianista más, seguro.
0: Bueno, y toda la familia son valencianistas, ¿eh? Tots. Te llamo Snech, Mamen.
2: Pues a tremés.
0: Bueno, pues continuem així. 30 de la primera part en Anoeta. Guanyant el València 1-2. Valen els gols de Javi Guerra i de Hugo Duro. I ja diem l'equip oferint una bona imatge. Refense reaccionant ràpid al gol de la Reial Societat empatant. I després avançant-se al marcador en esta penúltima jornada de Lliga, on ja estaríem matemàticament aconseguint la permanència, i després ja veurem, ja mirarem cap amunt si tenim que mirar. De moment és la Reial Societat el que està jugant ara, canviant el xoc a banda esquerra per Ari Muñoz, ahí votava Unai Núñez que toca la pilota de cap, se'n va fora, i és servici de banda, trau ràpid ahí buscant a Torrientes. Torrientes a la pilota, arrere per a Carlos Soler. Carlos Soler que busca el passe ahí per a que arribara en eixa posició, era el Ustondo. La pilota que ha tocat en el jugador del València, en Diego López, se n'anà fora i es banda que ha entret ràpid.
2: Però fixa't, fixa, Robi, que la instrucció de la Real, la fulla de ruta estava ben clara i és entrar per bandes, no per la Real, sinó perquè la València provoca que els bascos pues, no puguen jugar per dins i connectar en jugadors de qualitat com Brais Méndez, Carlos Soler, Torrientes, no troben els davanters, així que tenen que pues, trobar el xoc per les bandes. Ahí bueno, veiem pues, a Brais Méndez que està caigent a la banda dreta.
0: Ara el València que trau i se vol ollar, Guido Rodríguez corre, Javi Guerra massa llarg, no pot arribar el de Xilet. I la pilota que va ser per a la Reial Societat. El baló arrere, per a que traga ixa pilota Zubeldi i John Martín. Els dos centrals, buscant ahí a Brais Méndez en ixe tribot en la Reial Societat. Però el València ben assentat ahí sobre el terreny de xoc d'Anoeta. Pilota ahí, que tornen a jugar a Echarrere, buscar ixe baló, de nou per a centrals, perquè ahí el València no ixa fora, i ara canvien el joc. A banda esquerra per a Ari Muñoz, se'n va directament fora, millor. I el baló que va ser per al València, en este minut ja 33. En la primera part, 1-2 al marcador. La pilota que de nou la tornava a ficar en moviment el València. Boris Sebor que vol recuperar la Real Societat. Estava ahí atent César Tarrega, Guido que se'n volia anar, no ha pogut. El rechazo, ojo, i que se l'emporta Oscarsson. Se l'emporta Oscarsson i fora. Oscarsson ha tingut l'oportunitat de la Real Societat i l'ha enviat fora, eh? Era una oportunitat claríssima i Oscarsson l'ha enviat fora millor perquè ahí se n'ha anat en massa facilitat el davanter islandès.
1: La jugada típica de...
2: Respirem, eh?
1: ¿Vas tú o voy yo? Sí, y entre los dos la casa por barrer.
2: Yo creo que, front la duda, el defensa siempre te quenará.
1: El de cara siempre es el que manda en la jugada. Ahí a Tarrega no se le puede recriminar nada, o sea, porque no, es a Xomer, que es el que va de cara.
2: Pues Robi, menys mal que el València està fent els seus deures, perquè en la zona de baix tots els equips estan fent lo seu. Recordem, bueno, excepte alguns, però a la vez guanyant...
0: Ojo, ara la Real Societat, a veure ixe baló, l'envia fora.
1: Bien.
0: L'ha enviat fora.
1: Bien tirado.
0: Ixa pilota, sí, era Carlos Soler el que havia entrat ahí. Ha buscat el pal dret, ajustar-la ahí, però el baló se li ha anat fora al ex del València. Bueno, nosaltres ja dic, en este resultat, Vicent, salvatge matemàticament, ens val la victòria o l'empat, independentment de lo que facin els altres.
2: Correcte, però... Pero si de casa así en UCF Media te oferim el carrusel minuto marcador, a la vez guanyant, Espanyol també 0-1, Rayo 1-0, Llevant 1-0, Elche 1-0 i Girona per Gent. Aixina que Girona i Osasuna, que són els únics equips de la zona baixa que no estan fent els seus deures junt a Sevilla.
0: Bueno, pues ja dic, i amb esta victòria anem a esperar la jornada perquè el Getafe també està perdent i això pues faria que, bueno, mirar cap amunt, però...
1: Tu vives cerca d'Alcoi, no?
2: Més moral
0: bueno,
2: que...
0: Bueno, l'esperança és l'últim que n'hi ha que perdre en esta vida. De moment estem fent el que toca, el que tenim que fer, que és guanyar... Asegurar ya la permanencia matemática en estos 46 puntos.
1: Eso es,
0: encara
1: eso
0: queda
1: es,
0: molt.
1: Eso es.
0: Encara queda molt. Y después pues ya veremos si arribem en alguna posibilitat que atra a ese últim partit de Lliga. ¿Per qué no?
2: Perquè sí, millor, que... millor no te dic ara mateix a quant està en tots els resultats de la jornada el València d'Europa, perquè Robi passaria, com hem dit, de ser de Benifayó Natal a ser d'Alcoi. Així que no va seguir
1: bueno,
2: pues, res.
1: De l'Alcoyano, de
2: l'Alcoyano. Exacte, de l'Alcoyano,
0: sí. Anem a esperar, perquè ara el que ataca és la Real Societat, és Beñat Urrientes, el que té la pilota. Való ara, de nou per a la Real Societat, després d'aquestes dues jugades, de perill de la Real Societat en la porteria, la que ha tingut Carlos Soler i l'anterior d'Òscarson, han sigut molt clares. A veure si podem recuperar i tindre una altra volta el control del partit i que ells pues, no arriben. En tanta facilitat pues... està jugant la Real Societat. El baló, el passe per a Brais Méndez. Brais Méndez volia col·locar aquesta pilota. Ojo a la centrada des de la banda esquerra. El remat, Òscarson. Més mal que ha errat Òscarson. Més mal que ha errat Òscarson. Perquè el remat era molt perillós, El del davanter islandès. Menys mal que ha errat, ja dic que està aproximant-se massa per ahir, Ricardo, la Real Societat una altra
1: bueno,
0: volta.
1: Es obligació, el apretar, el subir, acelerar el ritmo i poner en dificultades al València. O sea, aquí regalar no te van a regalar nada. Tenlo por seguro.
2: Bueno, però fixeu-vos que el perill de la Real Societat està pues venint per on dèiem, pel mig del camp. La eixa plegada de Carlos Soler, una que t'han plegat pel mig del camp, una que t'han fet mal, menys mal que el tir s'ha marxat desviat. I ara, Òscarson, que te rematava quasi soles en eixa zona més centrada de l'àrea.
0: Bueno, pues anem a veure esta falta lateral favorable a la Real Societat. Falta lateral... Bueno, pues anem a defensar bé ahí, lo que demanen sempre este jugador és a baló parat, estar atents, que no n'hi hagués desajustos defensius, allà va el baló, penxat dins l'àrea, aixita ahí, Dimitrievski no ha pogut rematar ixe baló, que ha acabat perdent-se per córner, pues va ser córner,
1: Sí, perquè la toca.
0: Va ser córner.
1: La toca, no la llega a despejar, però la toca.
0: No ha arribat a... Traula, ja tret en curt ja, la Real Societat, el baló de Brais Méndez, toca en l'arrere, ara per a Carlos Soler, penja la pilota Carlos Soler, dins l'àrea, de cap, l'havia tret ahí, Unai Núñez, però estava la jugada invalidada per fora de xoc del jugador de la Real Societat. La jugada invalidada, estem en el minut 38, ja tram final d'esta primera part.
1: Venga, hay que llegar así al descanso, por lo menos.
0: El València guanyant 1-2. Valen els gols de Javi Guerra al minut 8 i el de Hugo Duro en el minut 22. Guantara.
1: Sí que fora de juego, sí.
0: L'àrbitre pues ha parat el partit perquè sembla que un assistent el linier, un dels linier està en problemes. Un dels linier
2: bueno,
0: està
2: que
0: en
2: no
0: problemes. No sé si li va el pinganillo, crec que no li va el pinganillo. En fin, l'àrbitre que ha parat el partit. Xoc de Tessa, sí, en Anoeta. Minut 39 d'esta primera part. Està guanyant el València. 1-2. Salvat ja matemàticament.
1: Los árbitros del Colegio Navarro no pertenecen al mismo que al País Vasco.
2: No.
1: Ya, porque territorialmente no todos son considerados vascos, ¿eh?
2: Sí, pero no...
1: O sea... ¿Qué quieres que te diga?
2: Porque además no podría estar arbitrant el...
1: No, ya sé, no, pero
2: sí,
1: a ver...
2: Sí.
1: Nosotros
2: al límite.
1: Nosotros... Igual, los tenemos como vascos.
2: Sí, que es de veres que igual s'haguera saldat pues ficant un col·legiat, no sé, canari, per exemple. Però bueno, recordem que el València, que no guanya en casa de la Real Societat des de 2020. Entonces, pues
1: igual, el València casi com Bilbao.
2: Que té que defendre.
0: Sí, ja ho comentem en la prèvia del partit, que era un partit com en Bilbao. El València, pues així feia molt de temps que no guanyava, des de la temporada 2020-2021, fa 6 anys, com va passar en Bilbao. Pues està guanyant, de moment, 1-2. Però encara queda molt, però bueno, el València que ha encarrilat la victòria, sobretot ha reaccionat molt bé en el que estem dient, d'aixe gol matiner de la Reial Societat, empatant contra Javi Guerra, i després Hugo Duro al minut 22.
2: Vos vaig a dir més.
0: Bueno, pues se va remampendre el partit.
2: El València no és que solament no ha guanyat des del setembre de 2020, sinó que en les seues dues últimes visites ha perdut allí en la, bueno, en casa de la Real Societat. A veure ara si podem...
0: Javi Guerra, que penja la pilota. Javi Guerra, que penja ese balón, però anar directament a les mans de Alex Remiro, el porter de la Real Societat, que va a ficar el balón en moviment. Ja estem ja en el tram final.
1: El destino,
0: de este primer temps.
1: El destino al primer toque era Hugo Duro. Lo que pasa es que le ha salido muy largo el pase.
0: Bueno, pues... Ahí está jugando la Real Societat. Balón para Oscarsson. Ojo, Oscarsson. El lanzamiento de Oscarsson. ¡Fora! El lanzamiento de Oscarsson. Está en reclamando fuera de choc.
1: ¿Pero quién está con este jugador?
0: Fuera de choc.
1: Fuera de juego, ¿no?
0: Pues es lo que está en reclamando fuera de choc. Pues Oscarsson la toca Dimitrievski.
2: Bueno, que si la toca,
0: la toca Dimitrievski. Desviant a córner, que a mí me había parecido que estaban fuera de choc, el davanter islandés y Dimitrievski a córner.
1: En, en la primera toma no se ve bien. En la segunda tampoco.
0: Pues no era fuera de choc, porque...
1: No, no.
0: Y ahora se trago el córner, el balón pinchado de Islaria, nuevo y se baló, ahí está Dimitrievski. Fensa en la pilota el portero de Valencia, que acaba de salvar pues el gol del empate de la Real Sociedad. Ha aparecido una otra vuelta. Stole Dimitrievski, que está, ya diem, en un gran momento, el porter de Macedonia,
1: no,
0: en el último partido.
1: Lo que no entiendo es cómo este jugador llega con esa facilidad a portería. Joder, pegaros uno a él, Tárrega, o Schomer, pegaros uno a él.
0: Bueno, pues ahora de nuevo una falta favorable al Real Sociedad, la falta que le hace César Tárrega a Brais Méndez, que ha chiulat l'àrbitre, pero Dimitrievski... que ha aparegut en el partit de nou fent una parada que era el gol de l'empat per a la Reial Societat. Però ahí estava.
1: Venga.
0: Salvador Dimitrievski con el embatejat i así el porter del València.
2: Bueno, estem tenint sort de que Oscarsson, pues desde que va a plegar a la Reial Societat no està així tot com sempre veia, perquè va a plegar com un gran golejador. Però sí que és de veres que l'islandès pues, té aquests partits grisos que no s'ha acertat cara al gol. Bueno, basta en que diga això, com que perquè ara he veig a
0: morder. No. La falta que trau Brais Méndez directament a les mans, el porter del València. Sí, senyor, amb seguretat, atrapa la pilota. Stole Dimitrievski, que ja dic que està sent determinant decisiu en aquests últims partits del
1: verdad,
0: València en un gran moment. Sí, senyor,
1: verdad,
0: de Macedònia.
1: La verdad es que por arriba es un portero muy seguro, ¿eh? Eso te complace enormemente porque para la defensa es un alivio increíble, ¿eh? Parece que no, pero eso la defensa lo agradece como nadie, ¿eh?
2: Y también Solisir, de la segua portería.
1: No, no, por eso te digo, que es valiente, es atrevido.
2: El mayor seguro, o sea, para un defensa.
1: No espera a ver qué es lo que pasa o a que le remate. No, no, es atrevido, sale. Oye, y lo que es, los que hemos jugado cerca del portero, siempre lo hemos dicho. Joder, si tienes que fallar, falla, pero por salir. No por quedarte debajo de la portería.
0: Ahora está reclamante el jugador de Valencia. Una falta a Urinic. Que no ha pitado el árbitre.
1: Falta de Carlos Soler,
0: espera...
1: además.
0: Sí. Pues el árbitre no la ha pitado.
1: Y ahora sí.
0: Y no. El balón espera la Real Societat. Y al minuto 44. Arriba entre el 45. Que ahora que yo va a fechir pro minuto, ¿eh? En esta primera parte. Pues ahí está jugando la Real Societat. Es Turrientes. Turrientes y Soler tocanla ahí. En terrín de xoc del València, se'n vol anar Benyat Torrientes per eixa banda esquerra, se'n va Torrientes, el tall bé Unai Núñez, la pilota al reixas que la recupera Carlos Soler, volia penjar eixa pilota que talla bé de cap Jesús Vázquez, la lluny ahí, eixa baló que torna a recuperar-lo, la Reial Societat, Joan Martín, buscant el passe per a Elustondo, tocant eixa pilota que recupera bé el València, Guido Rodríguez, el baló per a...
1: A ver si pillamos
0: Jesús
1: un,
0: Vázquez.
1: A ver si le robamos un balón y les damos un último susto.
0: Bueno, pues se ha cumplido ya el 45. Da fecha de 45 minutos de esta primera parte. Pues 5 minutos. 5 minutos a fechis. El árbitro.
2: Sí, ahora al final per gol es un minuto. Entonces, en qualsevol falta que s'ha fet...
0: El problema també que ha tingut el línier ahí en el pinganillo.
1: Venga, pero sí, está...
2: Es que para mí era pa 4.
1: No ha estado 20 0. Segundos, pero el pinganillo, hombre.
0: A mí también parece molts.
1: Ni que fue pero... una antena parabólica, hombre.
0: Bueno, va. Pues ataca la Real Societat, es allí Muñoz, el baló, va a ser porta. Va a ser porta, reclamaban así córner, porque el árbitro dijo que es treta de porta, pero al Valencia. Y para Stole Dimitrievski... Que està sent protagonista i que ho ha segut en esta primera part evitant que la Real Societat, sobretot en ixa mà que li ha tret a Òscar Son empatar a este partit i que el València estiga per davant al marcador en este 1-2. Ja matemàticament salvat, el València estaria amb esta victòria i en els 46 punts, pues lo que hem dit, esperarem a que acabe la jornada. Pero veure com queda la cosa de cara a l'última jornada en Mestalla el pròxim dissabte davant el Barça. Però yeah. València està fent el que tenia que fer. Pues ahí está Guido Rodríguez recuperant la pilota, buscant el passe per a Luis Rioja, vol el Sevilla, trata d'anar-se'n Luis, se'n va per dins, continua Luis Rioja, necessita i ajuda, fica el baló per a Urinic, i Urinic arrere per a Schomert, el suís, que obre eixa banda esquerra, la pilota per a Jesús Vázquez. Entra Jesús, ahora desde Luis Rioja, el pase era para Diego López, pero ahí ha tallat la defensa, la Real Societat enviant y se baló llarg ahí.
1: Ay, qué pena.
0: Pero Óscar Son.
1: Qué pena, ¿eh? Sabía,
0: ya el duel, Tárrega.
1: Sabía ido,
0: ojo
1: se ha ido bien,
0: a la entrada,
1: ¿eh?
0: Ojo a la entrada de Torrientes sobre Guido, ¿eh? Ojo ahí la entrada y ya pita falta.
1: Y no le saca tarjeta.
0: La entrada de Torrientes, pues segura si sobre Guido Rodríguez.
1: Yo creo que ni lo ha tocado, pero bueno. Por el momento del partido...
2: Nah. Però fixeu-vos que ara el València ara mateix està més entaponat en el seu camp, està més en ese bloc baix i jo crec que no li convé, és ara quan te convenia fer ese partit més de ida i tornada perquè la Real té...
0: A veure, Luis Rioja que ho intenta, Luis Rioja busca el llançament... Y el baló que para el árbitro el choc porque apel el baló porque el baló está desunflat, está desunflat y ha cambiado el baló el árbitro.
2: Bueno, Robi, pues com deia que la Real té en la banqueta pues a Guedes, Oyarzabal, Taque, Sergio Gómez, en algun moment el partit se n'anirà a esa anada i tornada i a lo millor te ve millor pues ara gastar esos cartuchos.
1: No, si lo va a sacar a todos, ya verás.
0: Bueno, pues se va a remampendre el baló que era per a València, le torna ahí l'àrbitre i el baló ara endarrerit de Unai Núñez per a Stole Dimitrievski, que colpeja la pilota en cama dreta llarga, buscava Iago Duro i ha guanyat el bot ahí, era Zubeldia, la pilota que la recupera una altra volta, Zubeldia per a la Real Societat buscant i se passa en llarg, se való per a Pablo Marín, però ahí la pilota acaba en els peus i en les mans del porter del València. Pues passen ja 4 minuts del temps reglamentari, queda un minut el 5 que ha afegit l'àrbitre per a que se n'anem al descans en la victòria del València 1-2, però encara li queda una jugada al València, anem a veure Luis Rioja, el passe de Luis, buscant a Unai Núñez, la toca ahí per a Urinic, Urinic i Guido, Guido buscant una altra volta a Unai, el baló, que volia combinar però no li hiciste el passe ara per a Guido, i la pilota que la recupera la Real Societat, ojo i se baló per a Óscar Son, arriba César Tàrrega, s'anticipa molt bé César Tàrrega. I ara Unai arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. Pues ja estem en els segons finals dels 5 minuts d'afegit.
1: Va, pitar ja final, hombre.
0: L'última jugada d'esta primera part. Atacarà la Real Societat. El passe per a Pablo Marín. Des de la banda dreta centra Pablo Marín. El baló directament a les mans del porter Dimitrievski. Això se va acabar. Això se va acabar. Ahí està el xiulit final de la primera part. El València que està guanyant 1-2 amb els gols de Javi Guerra i de Hugo Duro. Esta victòria li dona ja matemàticament la permanència al València en eixos 46 punts. I bueno, esperarem al final i com acabe la jornada, però podria mirar cap amunt en la taula de la classificació, però l'objectiu està aconseguit en este temps de descans. El València per davant al marcador 1-2. Ricardo Arias, Vicent Burguete.
1: Bueno, era lo que pedíamos, ¿no? No ha sido un partido espectacular, no ha sido vistoso, ha sido sorprendente por la rapidez en la consecución de los goles. Y lo mejor, pues bueno, ha sido, lo peor ha sido que nos sorprendiera en el minuto 2, pero lo mejor es que el equipo ha tenido suerte y ha reaccionado. O sea, ha reaccionado y a la vez ha tenido suerte en poder igualar el partido a los 6 minutos y después adelantarse con el gol de Hugo Duro, ¿no? Yo creo que es lo mejor. A nivel de juego, yo creo que está siendo equilibrado. Tanto uno como el otro están siendo un 50-50, ¿no? Yo creo que, bueno, la Real está llegando con quizás a lo mejor con más facilidad a la cercanía de la portería de Dimitrievski, pero el Valencia también está demostrando que cuando llega, si puede hacer daño, hace. Por lo tanto, yo doy por buenos resultados porque ha tenido más ocasiones claras que la Real, ¿no?
2: Pues esta ha sigut la primera part d'esta Real Societat València en molt en xoc, en eixa jornada unificada, en tant que ja en xoc en esta penúltima jornada de la Liga. A veure el València si continua fent esta versió, este partit, si continua en eixa avantatge, en eixe 1-2 ha sabut refer-se, jo me quedé en això, i en què després del 1-1 ha sabut donar continuïtat i pues desequilibrar el marcador en eixe 1-2. Ara, així en València VCF Ràdio, en el 92.6, en el nostra web o aplicació, avui també en el àudio número 5 de Movistar Plus, ara tornem, però no vos mogueu del sofà, del cotxe o de la tele. Hasta ara.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: Son eternas las miradas. Los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar, que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
7: Un sentimiento eterno.

0: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
1: Tornem ací a Noeta per a contar-vos la segona part d'este partit que està guanyant el València 1-2 quan ha començat a ploure fa uns minuts ací en força en l'estai de Anoeta. Va començar esta segona part per al València guanyant 1-2 com diem amb els gols de Javi Guerra i d'Hugo Duro, en València que estaria matemàticament ja salvat en esta victòria en estos 46 punts, que bueno, que el faria mirar cap amunt també la taula de la classificació, però anem a veure què és el que passa en este segon temps que acaba de començar sense canvis en el València, tampoc en la Reial Societat, els mateixos després d'una primera part on el València, ho hem dit, ha reaccionat, ha sabut refer-se i pegar-li la volta al marcador després d'aquest gol inicial de la Reial Societat empatant Javi Guerra i després tornant a avançar-se al marcador amb el gol Guduro. És cert també que Dimitrievski ha sigut el millor de l'equip, també salvador i decisiu, sobretot en aquestes ocasions que ha tingut Òscar Ron, però hi estava el porter del València, Ricardo Arias.
2: Pues vamos a ver, vamos a añadir una dificultad más, que es la lluvia. Pero bueno, todo depende de la actitud del equipo, Que cuando llueve dicen, oh, es que ellos saben jugar más con lluvia. Bueno,
3: eso era antes.
2: Vamos a ver cómo inicia el segundo tiempo el equipo, que no se meta muy atrás. Y vamos a ver, porque ahora la Real va a sacar toda la artillería que tiene, ¿eh? O sea que...
1: Bueno, pues ahí está jugant la Reial Societat tenint la pilota que trata ahí de jugar Esturrientes. El baló arrere, la pilota per al seu porter, per Ale Remiro, allà va la pressió, Hugo Duro, la trau Ale Remiro, baló llarga buscant el passe per a Lustondo, però el baló ha tocat en Jesús Vázquez, diu l'àrbitre, i és banda que va a traure la Real Societat. És Carlos Soler el que trata de xuar el baló ahí arrere per a que el traguen els centrals, Joan Martín i Zubeldia. Però bueno, la primera part, crec que ha sigut una bona primera part en línies generals. Ara hi ha una falta, la que ha fet Unai Núñez sobre Turrientes. I la falta ja ha ficat en moviment la Real Societat. Ojo, ja central lateral des de l'esquerra. Ha tret i se baló.
2: Cuidado con los primeros
1: César
2: minutos.
1: César Tàrrega.
2: Que no nos sorprendan. Cuidado con los primeros ahí, minutos.
1: Entrar ahí en tensió competitiva, entrar forts al partit. Perquè ells, evidentment, estan perdent. És l'últim partit de la temporada sin Anoeta i no volen pues acabar la temporada en casa en una mala imatge. Y de seguro que en esta segunda parte pues van a apretar, y lo que ha comentado también Ricardo Arias, es cambios que tienen, lo que tienen en la banqueta, que tienen en cara pues a los mejores.
2: Casi todos.
1: Que hoy Oyarzábal,
2: Guedes, Cubo.
1: Que Cubo, sí.
3: Sergio Gómez, que es un auténtico pelotero.
2: Sucic.
3: Y especialista, balón parado.
2: Sucic
3: también.
2: Que suele ser más titular que incluso...
3: Sí. De fet, Susic, que va a fer un... Vamos, la temporada pasada va a ser boníssima, pero sí que se ve esta temporada en tant de canvi d'entrenador. Parecía més relegat a la banqueta, pero Mataracho ha tornat a la seua essència, al seu nivell. A veure si el Crota no entra avui.
1: Bueno, pues... La pilota que la vol treure el València és Dimitrievski, traient en curta i per a Javi Guerra, allunya el baló, finalment era César Targa, pilota llarga, buscant allà Luis Rioja, corre el Sevilla, però el baló sí per línia lateral de banda, i la pilota ja per a la Reial Societat. El baló per a que jugue a l'equip Donostierra, traient el baló des de darrere de la seva defensa. Ahí está Turrientes arrere, pero al soporter para Remiro. Remiro que busca el pase para John Martín. Va la presión también ahí Diego López. También va Jesús Vázquez. Ahí va esa pilota Reino otra volta. El balón que vol recuperar la Beurinicha y anticipan. Será Jesús Vázquez el que se han portado la pilota. Buscante a Diego López. Le han agarrat y es falta. Es falta clara. La que li ha fet per darrere el Ustondo a Diego López. Y el balón que va a ser Peral Valencia. Y ya falta que va a votar el Valencia en este comenzamiento de segunda parte. Arribando al minuto 5. 50 de partit. Balón que de Javi Guerra. Y ya falta lateral. Que va a pinchar el de Chilet. Allá va Javi Guerra. A pinchar esa pilota. Dins l'àrea de la Real Societat. Allà va ixe baló amunt. Ixa pilota ahí. Però perquè ha pitat mans, no? De Hugo Duro. No sé ahí lo que ha pitat dins l'àrea. I el baló que va ser per a la Real Societat.
2: Jo creo que fora de juego.
1: O fora de xau, sí.
2: Ha parado de llover, no?
1: Sí, sí. Està plovent en intensitat, però ha deixat de ploure.
3: Tant allí com així, Robi, pareix que estiguem connectats.
1: Bueno, pues ahí está jugant el València, recuperant bé la pilota Hugo Duro. Ara per a Diego López, Javi Guerra, que la volia tocar ahí per a que entrara Ugrinic. El baló que vol recuperar-lo el suís, en falta dit l'àrbitre. Josu Galec, el col·legiat Navarrés, la falta que ha fet Filip Ugrinic. Sobre Brais Méndez.
2: No hay que precipitarse.
3: Yo creo que la falta es de Diego López, ¿eh?
2: No hay que precipitarse y sobre todo hacer más largas las posesiones de balón.
3: No, pero esta Real que te ha tantos titulares en la banqueta, si os fijáis, cuando la presión es alt, sobre todo en los laterales, tienen molt de problema para atorre la pelota. Entonces, para ellos son té que fermar el Valencia. Ya siga Diego López, Luis Rioja, combinan después perdins. Ya fueron hechos una vez, con el verán va a dir que era molt important pressionar i donar continuïtat, perquè, clar, si furtes la pilota però després no saps jugar-la, no vas a cap puesto. Avui pot ser un dia per a fer això i ficar-ho en pràctica.
2: Bien, Guido, bien.
1: Bueno, pues el baló que trau ahir a València arrere. Xomer per al suporter, per a Estole, Dimitrievski. Este minut ja, 52-7 de la segona part. Pilota llarga per Hugo Duro, no pot arribar ahí. El davanter de València. El baló que recupera Jay Muñoz. Ara per a Carlos Soler, tocant-la ahí. Solòpez que se l'emporte buscant a Oscarsson. No pot controlar l'islandès. I la pilota que acaba en els peus del porter del València, Stole Dimitrievski. Ja estem veient ahí alguns jugadors calfant en la banda. Està Thierry, està Pepelu. Està també els canterans, Otorbi, Rubén Iranzo. Bueno, ja calfant en la banda.
3: També vos dic un partit que no té un ritme prou alt, al principi de la segona part. Així com en la primera, vamos, el ritme ha sigut frenètic, pot ser després d'aquest gol de Ayer Muñoz, també és de veres, però, vamos, per ara són 7 minuts de pues, duels, partit en el mig del camp, però en cap àrea.
1: Bueno, és la Real Societat ara la que té la pilota, la que busca aquest baló penjat en la frontal de l'àrea valencianista. La pilota ahí, que volia ficar el Ustondo, va Jesús Vázquez a la pressió per a furtar el baló a Pablo Marín. Li l'ha llevat Jesús Vázquez i ara se l'emporta Diego López. La pilota per a Guajín, buscant el passe, escorat en l'esquerra, està Javi Guerra. Javi Guerra i Diego López, és bona, a veure que se l'emporta Diego López. Entra Diego López, cau dins l'àrea, anem a veure, perquè ahí no sé si és penalt o no, ningú reclama. Diego López sí.
2: Hombre.
1: Diego López sí, anem
2: Hombre.
1: A veure, perquè pot ser penalt.
2: Hombre. Pero hay que ir a protestar. Pero hay que protestar.
1: Continúa. Y anem a veure perquè el baló. Ahí la pilota.
3: Bueno,
1: que la perd el València.
3: Que a mi,
1: ja te dic, me pilla de ser alt i no puc. Però sí, Diego López sí que alzat els braços.
2: No quieres protestar, pero por lo menos levanta los brazos. Nada, ya ha dicho el árbitro que nada.
1: No, ya la habrán revisat, habrán dit que no es penalti. Y que sigan. Y el show continúa. Ahora Jesús Vázquez, el que vol recuperar la pilota. Ve Jesús, conse la portata ahí. Jesús davante Lustondo. Que ve Jesús, continúa la pilota. El lateral del Valencia, pero necesita ayuda. Tiene que buscar
2: muy
1: el pase
2: bien,
1: a Diego López. Y este ahí. Pero Guido Rodríguez.
3: Trobe a Jesús
1: el Valencia.
3: Uy, trobe a Jesús en confianza, ¿eh? Y es muy importante.
2: No, la verdad es que está siendo el mejor partido que le estoy viendo hoy a Jesús.
3: Es lo de jugadores que si te confianza, molve, pero si no te, sí que es deberes que ya me es complicación. Si me es en una parcela tan complicada, en el día de hoy como es la del lateral izquierdo.
1: Bueno, pues el balón que va a ser para la Valencia. Boré que la volía a chugar.
2: Tener el balón ahí, no lo perdáis.
1: Pase para Schomert. Y la pelota que va a ser
2: para
1: la Real Societat. Este minuto ya 55-10.
2: A ver.
1: De la segunda parte.
3: Bueno, sí que es de ver es que en la lesión sufría en la repetición para un segundo, si yo creo que no es lo suficiente.
2: Hay contacto, pero no creo que sea suficiente como para pitar penalti.
3: Sí, pero bueno, Ricardo, tú imagínate el Zeus de defensor que
2: bueno,
3: te piten
2: y se penalti. Nos han pitado cosas peores. Vamos. En la retina seguimos guardando muchas de las jugadas polémicas que nos han pitado este año.
1: No, y tant. Sí. De injusticias arbitrales.
2: Sabemos,
1: han encarregado, ¿no? Esta temporada, sí, y tantes. Pero bueno, continúa el partido. Continúa bañante el Valencia, 1-2. Así, en Anoeta. En este minuto 56 de partido. Continúa Valentes gols que han marcado en la primera par. Javi Guerra y Hugo Duro, pero no una victoria. En el Valencia estaría ya matemáticamente salvado en estos 46 puntos. Y de acabar la jornada, veremos el que pasa y en los resultados que se producen.
2: Ahí
1: bueno,
2: va.
1: Ahora
2: ahí va.
1: Ni hay que rematar la faena, ni hay que rematar este triunfo. Para que no se escapen esta victoria ni estos 46 puntos. Ahora ni había fuera de choc en esa jugada de la Real Sociedad. Preparas cambios ya, Matarazzo.
2: Sí, sí, ahí va.
1: Preparas cambios ya, Matarazzo.
3: Sergio Gómez.
1: Y ahí están, sí, preparados ya.
2: Ahí va la mascleta.
1: Pues ahí está. Va a entrar Oyarzábal. Va a entrar Sergio Gómez. Chudeume también. Y va a entrar Susic.
3: Casi res.
1: Susic, Sergio Gómez.
2: El que no
1: y
2: quiero,
1: Oyarzábal.
2: El que no quiero que entre es Take Cubo.
3: Y ahora.
1: Sembaye Muñoz.
3: Unai Núñez y Rioja van a decir que están
1: en Baza Harian.
3: Porque per la banda izquierda ahora ya habrá proper y las combinaciones entre Sergio Gómez, Oyarzábal, Susic, ya veurem.
1: Bueno, pues anem a veure. Ahora es Oscarsson el que busca esa pasada.
2: Y Brais Méndez, el último, Robi.
1: Sí, y Brais Méndez, sí. Pues ha entrado Oyarzábal, Susic y Sergio Gómez. Así ahora también se ha fichado el escalfament. Sadik, Ramazzani, Pepe Lu, Thierry y André Almeida. Los jugadores también que están calfante en la banda.
2: Yo creo que Sadik y Ramazzani van a jugar seguro. Hombre, yo creo seguro. Que Pepe Lu también. Y creo que al final André Almeida, porque se necesita alguien que conecte con Javi Guerra y que mantenga la posesión del balón. Yo creo que André Almeida también va a jugar hoy.
3: Yo creo que Ramazzani va a ocupar ese apoyo.
1: Bueno, pues continúa el partido, continúa el 1-2 guañante el Valencia, sí. En Anoeta davant la Real Societat. Tara Yadik, ara segur que cambia el partido. L'equido nos tierra en la entrada. Yadik de Oyarzábal, de Susic y de Sergio Gómez, que son los tres cambios que hace Matarazzo en este segundo temps para tratar de empatar el partido que está perdent la Real Societat. Así en Anoeta. Antaranía, servicio de banda favorable al Valencia. Desde la parte dreta, terreny de xoc propi. Trau ahí Unai Núñez. Buscaba el pase para Javi Guerra. No puede controlar Javi Guerra. El balón que el recupera una otra volta la Real Societat. Ara este és Artàrrega defensant. Ahí a Oscarsson. Se'n va l'islandès. Oscarsson la pilota. Busca el passe arrere. Ahí per a Turrientes. Turrientes la deixa per a Carlos Soler. La toca Oyarzabal. Ojo perill. Oyarzabal la centrada d'Islari. El balón. Pues empata la Real Societat. Empata la Real Societat. El rechaz. Ahí. Que s'ha estavellat en el travesser.
2: Vaya.
3: Quin mala fortuna.
2: Marca Soler,
1: I marca Carlos Soler, empata Carlos Soler per a Real Societat. És un rechaz que va al travesser. I ahí Carlos Soler, que empata, que no ha volgut celebrar el gol, evidentment. I empata però la Real Societat.
2: És que centra solo, està completament solo. Está completamente solo el jugador que centra desde la derecha.
3: Ahí veiem en la repetición que es muy mala fortuna.
1: La pilota.
2: Ahí tiene que ir Jesús
1: toca
2: antes.
1: En Tárrega va al travesser y ahí pues...
2: Tiene que ir mucho antes Jesús Vázquez, hombre. Y está viendo que le van a hacer la apertura de la jugada. Va a acabar ahí. No es gol de Soler. No es gol de Soler, no. No la llega a tocar. No la llega a tocar.
1: Es gol en propia puerta de Tárrega, sí. No la arriba a tocar...
3: Bueno, eso no, es importante, Dic. Entra una vegada de cada 20.
1: Ya no ahora porque están revisando el gol, ¿eh? El
2: árbitro, sí, igual es fuera de juego, no sé.
1: Está revisando el gol el árbitro, ¿eh?
3: Semblaba que no, ¿eh? Es gol.
1: Dona gol. El gol de la Real Societat en propia puerta de César Tárrega.
2: Vale.
1: Porque Carlos Soler no ha arribado a tocarla, pues...
2: A sufrir.
1: 2-2. En este empate también estaríamos... Ja salvats matemàticament. Este empat també ens valdria, però ja dic, ojo a la Real Societat, que ells en la entrada de Oyarzabal, de Susic, pues volen la victòria, volen acomiadar-se de Anoeta en un bon resultat. I ara, pues, este gol de l'empat el s'ha donat Ales, i ahí veiem com els aficionats donostiarres pues ara no paren d'animar al seu equip. Pues Ricardo Arias, ara el que tenim que fer nosaltres és pues saber jugar este partit,
2: pues
1: també.
2: Sí.
1: S'ha ficat 2-2.
2: Así de claro.
1: Bueno, pues ara ho intenta Diego López. Ahora se l'emporta Diego. El passe per a Javi Guerra. Javi Guerra, una altra volta per a Diego López. Diego López d'Isla i el llançament se'n va fora.
2: Vaya,
1: el llançament de Diego López se n'anà fora. Le havia pegat bé. El Guajín en ese llançament a porta.
2: Es que ellos atrás.
1: El Barosén ha anat fora.
2: Es que ellos atrás son un desastre. Ellos atrás son un desastre. Cuando sí, robamos que cuando robamos un balón en el medio campo siempre les sorprendemos y llegamos.
3: Sí. El València, si es un poco más agresivo, el té el partit.
1: Ojo que ataquen hecho el pase per a Oscarsson d'Islari. Oscarsson, gol.
2: Madre mía.
1: Oscarsson, gol. Oscarsson, gol. Pues la Real Societat que li pega la volta al partit.
3: Mare de Déu.
1: La bueno, Real Societat que li pega la volta al partit.
3: És el que comentava en Fixa, que ha sigut...
1: 3-2, Oscarsson en 2 minuts.
3: Ha sigut moure la banqueta a la Real Societat i mira el que ha passat. 2 gols en 5 minuts des de que han entrat al camp. Pues... Esa es la gran diferencia.
1: Pues en 2 minuts pràcticament la Real Societat que li pega la volta al partit i que se fica per davant al marcador amb el gol de Oscarsson. 3-2. I este resultat
2: és que el damos una facilitat, ¿eh? ¿Cómo puede estar entre dos jugadores nuestro y que llegue solo?
3: En defensa, sí que se ve que es un... Bueno, primer, la conducció que fa el jugador que està en Guido, que no s'aclaren ni Jesús ni Guido. I després, sí que se ve que...
2: No, però esa jugada, Vicent, esa jugada... Xomert es el que tiene que cubrir las espaldas de Tárrega. Porque Tárrega tiene que darse la vuelta, tiene que tirar para atrás. Y el que tiene que ir a ese jugador es Xomert. No puede llegar con esa facilidad y con esa soltura, y sobre todo solo no puede llegar hasta ahí.
3: Totalmente.
2: Es que son regalos nuestros. No es acierto de ellos. Son regalos nuestros. Y ahora a ver cómo levantas esto.
3: Pues bueno, ara, el València que té que ser...
1: El valor córner ara. La jugada córner ahí. Se való de Hugo Duro, que ha acabat en córner. Davanter del València que ha buscava ese gol de l'empat. Ahí se l'han portat bé Hugo Duro, però al final li l'han llevat. I el valor acaba en córner, que va ser per al València. Ojo, ese valor. La pilota penjada, la trau. Ahí Oscarsson. I el valor diu l'àrbitre que té que ser per a la Reial Societat.
3: Sí, però fixeu-vos que realment el València, quan més mal ha fet, és quan ha sigut més agressiu. Entonces, encara que pergues metres en el teu camp, pues el València que sigues de veres que, quan ha deixat de ser agressiu, ha concedit de massa. Veurem la mitja horeta que queda, 25 minuts més temps reglamentari, si el València pot agafar aquesta inèrcia per acabant
1: si...
3: i siguem verticals.
1: Sí, a veure si podem reaccionar com hem fet en la primera part, que s'avançava la Reial Societat. A veure si ara de nou que estem per davall el marcador són capaços de revertir la situació i d'empatar el partit per a no dependre d'altres resultats, perquè la València en estos 43 punts n'hi hauria que veure. El Girona continua perdent, no?
2: Sí.
3: El Girona continua perdent, correcte, i de fet l'únic marcador que s'ha mogut és el de la Reial contra el València.
1: El València estaria salvat, no? En la derrota del Girona.
3: No, però encara no seria matemàtica, perquè contra
1: no,
3: el Girona
1: no
3: s'ha empatat
1: sí,
3: a gol a Berats.
1: Sí, exacte, sí, sí, exacte.
3: I hi ha que esperar-se a la diferència de gols, Girona... que per ara el València té millor diferència
2: no podem,
3: de gols.
2: No podemos esperar al partido
3: no,
2: con
3: sí,
2: el Barcelona.
3: El València té que sumar com
2: la solució la tienes en el partido de hoy.
1: I lo que tenga... Per això deia jo que n'hi ha que anar a buscar el gol
2: exacto.
1: De l'empat consiga.
2: Exacto.
1: N'hi ha que anar a buscar el gol consiga i no dependre d'altres resultats. Perquè,
2: exacto.
1: Evidentment, amb esta derrota no estaries matemàticament... salvat ni molt menys,
3: Lo que no has de fer és precipitar-te en balons, sobretot en camp contrari, perquè la València pot entrar en un bucle infinit de perdre balons, de pèrdues, i ahí sí que no hi ha més volta de fulla.
1: Pues ojo ahí, que és la Reial Societat ara. Se preparen els canvis, se preparen ja canvis. Anem a veure en el València. Ara és la Reial Societat, el passe... Ahí de Lustondo, recupera la pilota el València, anem a veure Luis Rioja, el valor per a Diego López, no arriba Diego López, li ha guanyat ahí Pablo Marín, corre també Hugo Duro en la disputa i sa pilota, veure Hugo Duro, amb ixe valor, Hugo Duro, el valor, pues van, està Sadik, està Pepelu, crec que van tres canvis de colp.
2: Ramazzani.
1: I Ramazzani, sí, van tres bueno. Canvis de colp.
3: Quatre canvis, Robi. Pepelu, Ramazzani, Thierry i Sadik.
1: Pues quatre. Tots teniu les imatges ahí de la televisió. Pues Sadik se torna a ficar la camiseta, anem a veure. Però bueno, anem a estar pendents finalment dels canvis que fa el València en esta segona part per a reaccionar, per a empatar consiga este partit que està perdent 3-2, va Thierry, va Pepelu i va Ramazzani. De moment són tres canvis. De moment són tres canvis. Els que va fer el València. Pues ahí ara, jugant una altra volta a la Real Societat, Oyarzabal, a veure Oyarzabal.

0: esta tierra.
1: Han escuchado una reemisión del programa ¿Cuánto sabes del Valencia?
2: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
1: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas. Y a partir de ahí, afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: Moments històrics del València.
1: Un 2-2 ante el Castellón de la temporada 89-90 que contaba así Canal Nou.
2: Els jugadors del València que han posat per als companys de la premsa gràfica i el conjunt que prepara Víctor Espàrrago, que va a jugar amb Ocho Torena, Camarasa, Boro, Arias, Nando, Tomás, Toni, Arroyo, Lugo Penef, Fernando i Fenoll. Per a possibles substitucions, Torres, Sempre.

0: En sobreimpressió, Víctor Espárrago col·loca teòricament tres homes en punta, Toni, Lubo Penev i Fenoll, i per part del Castelló també destacar, mencionar la presència tant de Cabrera com de Raúl, inclús Pelet, encara que Cabrera tindrà una missió, com hem dit en la connexió de l'informatiu Notícies 9, una missió d'enllaç més bé de mitja punta per a complementar els dos homes teòrics, homes en punta, que col·loca Luitxe en el partit d'avui. La temperatura agradable, el terreny de joc aparentment en bones condicions i tot a punt per a començar este derbi, derbi de la Comunitat Valenciana.
1: Hola, soy Hugo Duro, escucha todos los partidos en la radio oficial del club.
2: Arranca la Lliga. La 2026-2027 comença a caminar. Una temporada especial per ser la última del nostre santuari, on la unió farà la força. I precisament amb la força de Mestalla volem sumar els primers 3 punts en joc. Este dissabte, des de les 6 i mitja i per VCF Media Radio, l'app, el web i el canal de YouTube, València Club de Futbol, Real Club Celta de Vigo. Un autèntic partidàs que podràs disfrutar amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea, Ricardo Arias i Miguel Ángel Bosio. Equip, afició i Mestalla, junts a per la victòria. Este dissabte, el València Celta, a la ràdio del sentiment.
3: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol, terra de valentía.
4: Hola, soy Hanna, escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.

0: todos nacemos ahí, todos nos hacemos jugador. Si no hubiese esa academia o esa cantera, pocos jugadores llegarían. Yo creo que el Valencia siempre fue un jardín de sacar jugadores para el primer equipo. En aquella época, de 25 profesionales, 15, te puedo asegurar, eran valencianos. Ese es el éxito. El Mestalla tiene que ser el puntapié inicial de una carrera deportiva espectacular y hermosa. 100 años no se cumplen todos los días, que la ciudad debe estar y sentirse orgullosa de que el Valencia cumpla 100 años. Ese es el esfuerzo de esta ciudad, el sacrificio, el DNI, el sacrificio, la humildad, la honestidad de una de las mejores fiestas del mundo, que son las Fallas, y el fútbol que ha hecho grande a esta ciudad.
1: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
2: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques, i en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història, la història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro. ADN VCF.

0: VCF Radio, la Academia.
1: Afrontamos ya la recta final de nuestro informativo. Hablamos de la Academia del Valencia Club de Fútbol. Por ello se suma a este estudio José Manuel Reina con su presencia Vicent Burguet. Hola Vicent, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buena esperada, Víctor. Muy buena esperada, Pablo. ¿Cómo estén?
1: Pues deseosos de que nos cuentes la última hora del Valencia Mestalla, que hoy ha regresado al trabajo.
2: El Valencia Mestalla, que después del paro de ayer de dilluns, pues hoy ha regresado al treball a entrenar a otra volta después del cuart partit de pretemporada frente al Nàstic de Tarragona. Recordem, rival de primera federació de una categoria superior, però en el camp tampoc es va notar, simplement que el conjunt català pues, es va davantar en una jugada molt aïllada a valor parat, en ese 0-1 definitiu, però la veritat que el València Mestalla pues, va disponer de les ocasions.
1: La sensació que nos està dejando el equipo de Óscar Sánchez és que més allà del rival i sea qual sea su categoria, compite en los diferentes escenarios que se le plantea. Yo creo que eso es la clave, además, para llegar preparado de la mejor forma posible al arranque de competición, que recordemos será la primera semana del mes de septiembre.
2: Exacte, el 6 de septiembre en teoría pues será esa arrancada de Lliga frente a la Mallorca B, un València Mestalla de Óscar Sánchez que, com tu dius, Víctor, la veritat que està competint contra qualsevol equip. Dona igual que se li plante un equip de primera federació, com era el Villarreal B, en esa victòria 0-3, un equip d'Anglaterra, com el Sunderland Sub-21, en esa victòria també per la mínima, o el Cieza, també, en esa victòria, en esa remuntada de fet, recordem que anaven 2-0 per Gent en el marcador, i finalment en la segona part, l'equip no baixa els braços i pues, se pega i se reó per a remuntar 2-3 front a un rival que serà del el grup del València Mestalla, ni se grup 3, i pues el València Mestalla, que continua, com diguem, la seva pretemporada, ho farà el dissabte en ese memorial molt emotiu i especial de Fer Martín.
1: Partido muy especial, el más destacado, sin duda alguna, de la pretemporada para el filial blanquinegro, después del anuncio de ese, como decías, primer memorial Fernando Martín.
2: Totalmente, este 22 de agosto, este dissabte, pues donarà pas i se memorial de Fernando Martín en ese Alcoyano frente al València Mestalla. Recordem que Fer pues, va ser así tècnic, però abans va ser jugador del Alcoyano, capità, són els dos equips del seu cor, entonces pues el equip d'Alcoy i el València Club de Futbol pues, acordaren jugar ese partit, serà el cinquè partit de pretemporada per al València Mestalla.
1: Y uno que también ha coincidió en su momento con el bueno de Fernando Martín es Marcos Navarro, el jugador del València Mestalla, que nos hablaba de esta forma de lo que supone el partido tan especial de este próximo sábado.
3: Va a ser un partido muy especial. Fernando Martín es un hombre de la casa que ha muchos años aquí. Yo coincidí con él y es una persona de 10 y bueno, se le echa mucho de menos a él y a su familia. Y bueno, va a ser un partido muy, muy especial. Va a estar en nuestras cabezas y bueno, creo que va a ser un buen recuerdo.
1: Sin ninguna duda, una buena forma de homenajear y de tener siempre presente al bueno de Fernando Martín, que desgraciadamente sufrió ese trágico accidente en las pasadas navidades, que ha acabado con su vida y con la de tres de sus familiares. A partir de ahí, el Mestalla, que va a continuar, como decimos, con esa preparación, con ese partido tan especial, un Valencia-Mestalla que en su día conoció los rivales de este curso, 26-27, pero ha habido una modificación al respecto de los rivales. Cuéntanos.
2: Correcte, ya en novetats, el filial albinegre, el Castelló B, que va a baixar a la tercera federació la temporada passada, pues formarà part del Valencia-Mestalla. Recordem que va a comprar la plaça del Tarazona, que quedava en segona federació, però, clar, si tu compres una plaça, has d'acoplar-te al grup que ja hi ha. Entonces, pues el Castelló B, que ara ha pogut canviar al grup 3 perquè la Unió Atlético, que era un equip del grup 3 del València Mestalla, pues ha tingut que anar-se del grup per motius extradeportius, aixina que el Castelló, que passa del grup 2 al grup 3 i vindrà a l'Antonio Posades el 20 de setembre, en la jornada 3.
1: Bueno, pues un equipo valenciano más que sumamos, ¿no? Dentro de este grupo, que recordemos la gran diferencia que hay respecto al curso pasado es la ausencia de conjuntos catalanes, que además son equipos que acostumbran a tener presupuestos elevados y a pelear por lograr el ascenso, por equipos de la comunidad murciana.
2: Buit equips de la comunidad valenciana estarán en competir, tenéis el grupo 3, pero recuerden, esa comunidad valenciana, Murcia, la región de Murcia y Balears estarán en ese grupo 3. Esa novedad que tú comentabas, que no están els equips catalans, però espai, perquè en Múrcia també se mou diners i estan reforçant bé. Esperem que al equip de Óscar Sánchez li vaja lo millor possible.
1: Aquí estaremos para contar toda la temporada, por supuesto, como siempre, con Pablo Orch al frente, acompañando al filial, al conjunto de Óscar Sánchez, al cual le deseamos la mejor de las suertes, y se está preparando a las mil maravillas con esas buenas sensaciones que nos está dejando durante la preparación del curso. Se prepara el filial, se prepara también el juvenil, que esta tarde tiene partido.
2: El juvenil,
1: partido que té muy de Copa de Campeones.
2: Un partido muy de Copa de Campeones que no entraba a principio en esas previsiones de pretemporada, después pues s'ha acordat Chuaro front a l'Espanyol, així en Paterna, a les 6 de la vesprada. Un juvenil que ve de... Pues, tota la setmana van tindre treball de camp, perquè recordem que primer van tindre el Cotif, després el Cante Pro, al que van quedar subcampions, caiguen en els penaltis, a pesar de fer una molt bona final. Finalment el Tenerife, pues, en els últims minuts, li va marcar gol al juvenil, i finalment en penaltis van tindre mala sort, però són coses que passen i més en pretemporada, i ara, a les 6, pues, i se partit front a l'Espanyol, un equip que, com tu dius, molt de Copa de Campions o molt de Copa de Rei juvenil, encara que l'any passat este conjunt perico va estar a puntet de jugar la Copa de Campeones, la vida.
1: Pues el partido esta tarde a las 6 para el juvenil A del Valencia Club de Fútbol, de nuestra academia. Por cierto, hablando de partidos de pretemporada, se espera ola de calor, ya han advertido las autoridades, tanto mañana miércoles como el jueves, lo cual está conllevando que los partidos de preparación que estaban programados tanto para miércoles como jueves se estén aplazando, Vicente, porque al final se prevé alcanzar temperaturas de 42-43 grados, y dentro de lo que es una preparación, una pretemporada, pues tampoco urge la disputa, y más cuando la recomendación es que precisamente no se exponga a la gente a altas temperaturas.
2: Exacto, al final la salud es lo primero, y más así en la ciudad esportiva de Paterna, que cuando el sol dona, pues se pega pero ve. Hay sina que, por ejemplo, los equipos de pues, Cadeta, que tenía un partido amistoso, también el Cadet Fundación, también hay cambios en el femenino, que també li han aplaçat ese partit, i pues, també l'infantil A, en esos amistosos que tenien previstos, però tindran que jugar-los en altres dies, que la ona de calor pues, no siga tan efusiva.
1: Mañana toca refugiarse y evitar la exposición al sol y al calor, tanto miércoles como jueves. Es esa advertencia que ha llegado desde las autoridades por elevadas temperaturas. Por cierto, y continuando con la academia y con los diferentes proyectos, Orts, este verano ya hemos anunciado que se sumaba a Escoles VCF, la Escuela Puebla de Soto, que se va a integrar en lo que es la dinámica de nuestra academia junto a las escuelas ya presentes de temporadas atrás.
4: Sí, mira, de fet parlàvem abans d'eixos grups de competició, i el grup de competició del Mestalla, que va enfrontar-se a equips de la comunitat valenciana, la regió de Múrcia i Balears. Pues bé, el projecte Escoles VCF continua ampliant la seva xarxa d'equips tant en la comunitat valenciana com en la regió de Múrcia, i un dels que s'ha incorporat precisament d'esta regió és el quart ja de la regió de Múrcia esta temporada, és el Club Deportivo Puebla de Soto, que ho vam anunciar ja fa algunes setmanes, i ara anem a escoltar els seus protagonistes després de conèixer aquesta incorporació al projecte Escoles VCF.
5: Muy contento, muy ilusionado de que Valencia nos dé la oportunidad de formar parte de su escuela. Para nosotros es un orgullo, una pedanía de Murcia que tenga la oportunidad de formar parte de escuelas de Valencia Club de Fútbol. Pues bueno, creemos que estamos muy, muy ilusionados, muy contentos, y para nosotros es todo un premio después del trabajo que llevamos haciendo ya durante 5 años, el equipo directivo que está dirigiendo el club ahora, y es como un premio al trabajo bien hecho, y queremos continuar con esa idea y con esa gana, con esa ilusión, y poco a poco, en este caso con la ayuda inestimable de Valencia Club de Fútbol, que nos da la oportunidad de formar parte de su escuela. Para nosotros es muy, muy importante. Somos una pedanía muy pequeña de Murcia, un club donde tenemos 300 niños, 20 equipos, y bueno, pues para nosotros que tengan la visibilidad para nuestro club, que Valencia esté ahí con nosotros colaborando, ayudándonos a nuestros niños, y también una ilusión para ahora nuestros jugadores ver que poco a poco van a estar muy observados y muy vistos por la gente de Valencia Club de Fútbol, y una ilusión y un plus que le va a dar a nuestro club para ir poco a poco creciendo y sentándose en el fútbol regional y bueno, y también para, por qué no, nacional, que estamos con proyectos nuevos y cosas muy, muy bonitas para seguir creciendo. Uno de los motivos por los que estamos nosotros así es porque este año incorporamos, sumamos a Valencia Club de Fútbol uno de nuestros jugadores, Pedro Férez, y bueno, hemos notado la visita de varios técnicos de la Casa de Valencia Club de Fútbol a Puebla de Soto, y bueno, empezaron las conversaciones hace ya para el mes de diciembre, enero aproximadamente, y sí, la verdad es que hemos tenido siempre un trato, cuando Valencia ha solicitado la participación de nuestro jugador, siempre hemos estado ahí dándole todas las facilidades posibles, porque creemos que Valencia es uno de los mejores clubes de Europa, por toda la profesionalidad, el tema de instalaciones y cómo es este club. Entonces, la verdad es que la comunicación entre, no porque nosotros seamos un club pequeño, llamémosle humilde, de Murcia, y estemos a prácticamente dos horas y media de distancia, la comunicación ha sido perfecta y siempre encima nuestro, pidiendo siempre autorizaciones, permisos, y la verdad en ese sentido ahí se demuestra la profesionalidad y la categoría que tiene Valencia Club de Fútbol.
1: Bienvenidos a la Academia del Valencia Club de Fútbol, por supuesto, y a completar una temporada plena de trabajo y de ambición. Nosotros nos marchamos recordándoos que nuestras chicas juegan hoy a las 7 de la tarde frente al PSG en el Pinatar Arena. Mañana más en VCF Radio.
6: Torna a escoltar este contingut a iVoox y Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. La salud valencianista a VCF Radio.
7: La Fundació Dona Vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada.
7: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
8: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
7: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
8: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguem fer-se càrrec de la situació.
7: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregada l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes, en quina situació?
8: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
7: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
9: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no
8: ahí
9: responde
8: está
9: a los estímulos.
8: Y exigirá el explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador col·lapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímulo quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
7: Ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. Dos. Evaluació i col·locar boca amunt.
9: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
8: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme no ens pot fer pensar que no realment està sop, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocorrir en una parada cardiorrespiratòria. Entonces hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll i això tindrem que tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet, si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
7: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues, igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així en l'aplicació de la que estem parlant, està CPR11, una aplicació que diem, pues, podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil i si vos trobeu una situació de necessitat, pues, tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
9: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
8: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de l'urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equips ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
7: El que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, ¿Cómo vas a saber yo, Fer, alguna cosa, no? Yo más esperé que venga algú a que siga ahí le encarregar, pero claro, el problema es, y si resulta que per molt que se avisa ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual esos minuts són essencials, no?
8: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en el, totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfiladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica com tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descarga o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
7: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona i sempre és important tindre-la en el mòbil i així, si vos trobareu en un moment donat pues, una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
8: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important i és una de les funcions més importants nostra, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus, no ja sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem perquè a més ajudem molt als entrenadors que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació i si no mos poden sentir, per almenys que algú li pugui contar a on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
7: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
8: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
10: Hola, sóc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
11: El Nou Mestalla. Una experiència que va més allá del futbol. Un escenari donde la imagen, la luz i la tecnologia se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
12: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
13: ¡Ay, perdón!
12: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica.
14: Final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Real Madrid.
12: Un sentimiento eterno.
14: Con un gran ambiente, gritos de ánimo.
12: Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
13: Un agua, porfa.
15: Son 125 pesetas.
12: Y hoy en la grada falla a nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
16: También es el mío.
11: Mestalla es eterno.
17: Hola afición, soy Lajas. Sigue en la radio de Valencia todos nuestros partidos.

0: Cor UVCF, els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez, què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien esta part tan tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades, vinculat a l'esport, pensem, pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira... Però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols parlem un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està per damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols, comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada. Així les valoracions són molt completes, no? Amb prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, sí, sí, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, sí. I fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això de fet es fa servir, sí, clar. Sí. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que, indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen moltes vegades aquests problemes abans de que donin la cara, i es poden resoldre. És que la gràcia és que avui dia sabem que molts dels problemes que poden associar a aquest risc es poden tractar i es poden resoldre a temps.
1: Estem parlant del més major, d'aquestes proves completes, però com això, en aquest cas en el València, en els serveis mèdics, es trasllada a l'acadèmia, per exemple, a aquells més menuts que també tenen els seus exàmens, les seves proves, en la ciutat esportiva de Paterna.
2: Doncs sí, el fet és que la llei no ens obliga a fer anualment o bianualment una revisió d'aquest tipus, però nosaltres, per la nostra tranquil·litat, doncs cada any, i com a mínim cada dos anys, tots els xiquets i xiquetes de l'acadèmia tenen una revisió en la que s'inclou l'exploració física, la història clínica, tant personal com familiar, i un electrocardiograma de 12 derivacions de tots aquests xiquets i xiquetes que estan en la nostra acadèmia. En el cas de que per la història clínica, per l'exploració física o en aquest electrocardiograma que fem basal a tots, detectàrem alguna anomalia, demanem les proves complementàries pertinents, abans inclús de que tingués símptomes. I també, per sort o per desgràcia, diria per sort, hem detectat casos importants i que s'han pogut conduir a temps de tenir cap disgust.
1: La veritat que és algo que, com dies abans, no? És un núvol que està per ahí, que moltes vegades no li volem prestar atenció, i crec que està molt bé explicar això. I jo volia preguntar-te, per fer un poc, perquè estem explicant el que es faci en el València, per fer un poc de pedagogia també, en este cas, per exemple, les acadèmies internacionals, o en este cas les nostres escoles conveniades, i és que, almenys, no?, el que exigeix federació, aixes proves i revisions, que se facin sí o sí, no? Que no, que ningú pense de dir, bueno, perquè moltes vegades passa dins de pues el barull, no?, del dia a dia dels clubs, que tractes de solventar moltes vegades el paperet per a que tinga la fitxa federativa, la llicència, però que estem posant en risc algo molt important, no? Com és la salut.
2: Sí, jo crec que això no té excusa. Pense que sóc de partidària que aquestes revisions, les valoracions s'han de fer sempre en qualsevol xiquet que comença una activitat física, una activitat esportiva, especialment de competició, la primera volta, sempre, obligatòriament, i el més desitjable fora que, si no cada any, mínim cada dos anys, es feren a tots, a tothom. Per bé que es trobi fantàsticament bé, perquè ja dic, no sempre donen la cara. Sí.
1: I per últim, ja per acabar, el consell per als aficionats, és una conversa que, mira, com nosaltres moltes vegades coincidim en els viatges, sí, en el filial, moltes vegades hem eixit del tema, per exemple, de les proves d'esforç o d'aquestes valoracions que ens hem de fer, pues, també no traslladar que la gent, que l'esport que faça, si fa ciclisme, running, quan t'aplega ja a certa intensitat, no, perquè fa els entrenaments i demés, que es mire, no? Que acudisca a centres especialitzats i que es faça alguna prova per a estar tranquil.
2: Per favor, no costa tant. I com a mínim en començar, sobretot en començar, perquè de vegades em pregunten, els pacients em pregunten, quan és el millor moment per fer-me una prova d'esforç? En quin moment de la temporada? Pues si no te l'has fet mai, al principi, quan abans millor. I si no, després, pues depenent de les exigències i de les possibilitats de cadascú, pues cada any o cada dos, depenent del nivell d'activitat. Però una valoració mèdica abans de fer activitat física és important, i si es fa amb regularitat, és que a més ajuda molt a fer-la.

0: podrien detectar i en molts casos es podria evitar. I no només en la mort no sap de si és un esportista federat i professional o si és amateur i si els diumenges en els amics o fa els triatlons que li agrada fer, saps? Això s'hauria de fer com un ABC bàsic de seguretat i valdria la pena.
1: Pues ens quedem en això. Jo crec que ha sigut molt formativa també esta xerrada, que és el que busquem en esta secció. Així que moltíssimes gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres, per apropar, no?, tot este coneixement dels serveis mèdics del club i posar-lo al servei tant dels nostres oients com dels futbolistes, de la gent de l'acadèmia i de tota la gent que envolta el valencianisme. Així que moltes gràcies i fins prompte.
0: Doncs moltes gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició perquè la prevenció al final és la millor jugada.
2: VCF Media Radio, la radio del sentiment.
3: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
2: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Eres aficionado del València Club de Futbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
5: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogués explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
0: VCF Ràdio, la ràdio oficial del teu equip. El Nou Més d'Allà, una experiència que va més allà del futbol. Un escenari donde la imagen, la luz i la tecnologia se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
3: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fa fred,
2: és
1: que fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i és el que passa. No, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen a la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en els certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment. N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzars, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement. I s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamació, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga.
0: El millor de VCF Media.
6: Hombre, partiendo de la base de que nosotros solo teníamos un masajista y un utillero.
7: Claro, es que pasaba igual con antes estaba el entrenador y el segundo. Ni analistas ni nadie, o sea que ahora todo es mucho más grande y
6: se ha profesionalizado tanto el fútbol que hay tanta gente en torno a un equipo de fútbol que es lógico que los cuidados sean diferentes. Ahora hay 10 fisios, hay scouting, hay coaching, hay gente que te graba los partidos. Nosotros los partidos los veíamos en el autobús y cuando viajábamos y no sé, era más de pasear por la calle todo lo que se utilizaba y todo lo que se hacía, ¿no? Sí, era mucho más sí. Cercano, era más, no sé.
7: Pero que era todo, eran tres o cuatro solo. Yo creo que ahora que, igual que antes era un entrenador y un segundo, ahora pues son siete, ocho. Antes había un médico, ahora hay tres o cuatro y recuperadores.
8: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
9: Bien, ¿y tú? ¿Cómo ha cambiado la cosa? Antes ni test, ni... Solo corríamos y ya está.
8: ¿Y qué tal el equipo? ¿Cómo vais?
9: Ya, bien. Pasa que son muy jovencitas y juegan contra gente, pues como si jugásemos tú y yo. Ya. Entonces, claro, les falta un poquito de la chispilla y la mala leche esa, pero verdad, vamos bien, vamos terceras o cuartas.
8: Va, no está nada mal, ¿no? ¿Y suben muchas con el arriba o qué?
9: Eso es lo malo, que suben seis o siete y entrenamos con seis
8: ¿Y
9: o
8: tú
9: siete.
8: ¿Tú no te metes tres. A entrenar o qué?
9: Pues no, ahora mismo no puedo, pero si no, me metería.
8: ¿No tienes ahí el mono de seguir jugando?
9: Sí, a ver, alguna vez me metí al principio, pero ahora ya no puedo ni jugar ni nada.

0: i a que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.